0: Ràdio Arrels.
1: A Sant Feliu de Munt, 95.
2: D'una noia capritjosa va prendar-se un estudiant i va dir-li sols mirant-la, el cor se m'està eixamplant. Si m'estima una miqueta jo seré del tot feliç. A l'escolta això la noia contestà punt i sencís que també jo de vostè m'he enamorat i el meu cor sembla un tramvi.

passar temps que ell ni pensava amb la noia que enganyar. I en un musical de fama, certa nit la va trobar, molt més maca va semblar i engraçar.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Oh yeah.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Radio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Radio Arrels.
6: Bon dia, ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes, 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
4: Radio Arrels. El volum 88.2.
5: Una hora 100% en català.
4: Ràdio Arrels.

trinxeram, pólvora, nyaf i metralla. El Mongón s'espera.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Martin. Tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina i podem netar.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: El teu cos retalla una silueta contra l'horitzó vermell. La nit cau implacable sobre el món. I un cel clar desvetlla mil estrelles que com guies silencioses ens parlen des

giraran a l'inrevés si tu no hi ets. Si tu no hi ets, quan ve Nadal, qui encendrà els llums del carrer, qui brindarà

0: но есть.
1: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

li falta imaginació. Per davant el davantal semblava una barra.

0: porta sivilles de plom.
1: Ho sento si una part del meu cos només pot veure't com un temple. Si el meu sentit

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda, però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes. 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
0: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Per Catalunya Nord, a les festes majors no és estrany veure-hi castells, perquè de fet hi ha dues colles actives, tant els Pallagos del Conflent com els Castellers del Riberal, que són d'Aire Nou de Baó. I precisament els Pallagos del Conflent han convidat aquí en un acte a Prada a l'escriptor d'un llibre que es diu Contra la gravetat, la filosofia dels castells, i és el Kevin Prados, que el podem entrevistar ara. Kevin, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bé. Deia que ets l'autor d'aquest llibre, La filosofia dels castells, en el qual intentes explicar una mica el perquè de tot plegat, un perquè que crec que hi ha moltes colles castelleres i que molt poca gent s'està plantejant, no?, el perquè ens enfilem els uns sobre els altres.
4: Sí, jo sóc filòsof de formació, casteller dels Nens del Vendrell, i des de les primeres diades que hi vaig participar, doncs l'activitat em va interpel·lar filosòficament, no? Després, quan vaig fer la carrera de filosofia, que va ser just després d'entrar a la colla dels Nens del Vendrell, o sigui, vaig entrar amb 18 anys i vaig començar la carrera de filosofia, per dir-ho així, doncs sempre llegia, investigava, superava exàmens, treballs, etc., doncs pensant en com la filosofia interpel·lava els castells, no? I aquest llibre intenta això, explicar el perquè filosòfic d'això que fem.
3: De fet, intenta explicar el perquè filosòfic, però la primera part del llibre, que de fet, ara explicant-ho així sembla com una cosa molt assagística, però el tipus de text es pot llegir molt fàcilment, diguem. O sigui, és un text fàcil, però la primera part parla més de l'estètica del castell, que gairebé que més que filosofia potser és, no ho sé, història de l'art o una cosa així, no? Però hi ha una part també d'explicar el castell com un fet artístic o com...
4: Bueno, l'estètica és una disciplina de filosofia, de fet, a la que jo més em dedico, estem fent la tesis doctoral sobre això, precisament, i una mica aquesta disciplina de la filosofia, que és l'estètica, el que ens intenta explicar és si existeix o no la possibilitat de definir l'art, en cas que sí, què és això, no? I per què l'art ens interpel·la humanament d'una manera concreta que no ens interpel·la en altres activitats, no?, típicament humanes. I per mi l'execució d'un castell, no?, aixecar i descarregar un castell, té una sèrie d'atributs estètics que des del pensament estètic quadra molt bé amb el que definim com una obra d'art, no? Són mimètics, emocionen, expliquen una història, s'expliquen per si sols, bueno, no? Una sèrie d'atributs, no?, que en estètica normalment atribuïn a les obres d'art. I el que jo intento fer a la primera part del llibre, doncs, és intentar argumentar i defensar per què podem veure l'execució d'un castell com una obra d'art.
3: I, de fet, la segona part fa un gir bastant gran en el que expliques, i és més l'entendre la colla, no?, o la relació també entre, m'ho explicaràs millor tu, però aquest sentiment de grup, aquest que ens aporta a fer el castell, que això potser sí que és una cosa que els castellers en són més conscients, d'aquest sentiment de comunitat, però que va molt enllà, no?, o que aconsegueix crear també una imatge de la societat, no?, en un grup més petit, no ho sé. Però parles molt d'això i de com pot ajudar també els mateixos castellers el fet de pertànyer a aquest grup.
4: Sí, aquesta segona part és des de l'ètica, no?, que és una altra de les disciplines de la filosofia, on ens encarreguem de pensar sobre la moral, no?, i sobre el que està bé, el que està malament, i sobre com les persones es fan una identitat moral a si mateixes, no? Com els castells, com a pràctica, forgen el caràcter de les persones que ho practiquen, no? I com aquestes persones practicant castells, almenys segons el meu punt de vista i el que jo defenso, es fan millors, no? Es fan més cíviques, es fan més altruistes, més solidàries, i d'alguna manera és una d'aquestes pràctiques típicament republicanes que serveix, no?, per crear capital social, per crear capital democràtic i per forjar un estat que es vol a si mateix, doncs, això, no?, cívic, democràtic i republicà.
3: Kevin Prados, m'has parlat d'una tesi doctoral a partir d'una mica d'aquest llibre. A cap on va això? És com una ampliació d'aquest llibre?
4: Bé, al final, tu has dit abans, no?, que el llibre és llegidor, no?, que es deixa llegir, que és agradable. aquest format d'assaig que jo he fet, doncs, és un format més literari que vol interpel·lar a tothom, que vol que tothom ho pugui llegir. A la tesi doctoral no farem això, no? La tesi doctoral és un altre objecte, diguem-ne, literari, que té com a objectiu, doncs, demostrar de la manera més exacta possible, doncs, una, no?, una tesi. Quina tesi defensem en aquesta tesi doctoral? Doncs que els castells són romàntics, no? El que jo em centraré, el que ens estem centrant en aquesta tesi doctoral, és en demostrar que els castells es poden considerar una activitat romàntica, perquè hi ha un fet paradigmàtic, i és que si els castells són romàntics i van néixer a principis del segle XIX, de manera ja ferma, doncs podrien considerar-se el primer fet típicament romàntic de la cultura catalana, no? I per aquí va la tesi. Investigarem, ens deixarem les hores, intentarem demostrar-ho, i si surt que no, doncs explicarem per què i el que hem descobert que sí, no? I ja està. I aquesta és la missió.
3: Doncs esperarem que hi hagi les conclusions per també poder-ho divulgar, que la premsa també hem de fer una mica aquesta part. En tot cas, Kevin Prados, autor d'aquest llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castells, i cap de colla del Vendrell, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels, Alinyà, 96.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: La contaminació sonora submarina, una amenaça invisible per als ecosistemes marins. Bon dia. Els oceans sempre han estat plens de sons, el soroll de les ones, la pluja, però també les vocalitzacions de les balenes o els clics dels dolfins, essencials per a la caça, la navegació i la vida social. Des de la segona meitat del segle XX, però, l'activitat humana ha transformat radicalment aquest paisatge sonor. Segons el document La pollution sonore sous-marine, publicat per France Nature Environnement, Occitanie Méditerranée, vaixells de càrrega, prospeccions petrolíferes, construcció d'aerogeneradors marins o sonars militars generen una cacofonia creixent que avui afecta pràcticament tots els racons dels mars i oceans del planeta. Les conseqüències per a la fauna marina són greus i variades. El mateix informe assenyala que el soroll emmascara les comunicacions entre individus i dificulta la localització de preses, obligant algunes espècies a gastar més energia per adaptar-se. A la Reserva Marina de Cervera-Banyuls, els estudis citats al document han documentat una reducció significativa de les vocalitzacions del mero brun i del corb en zones de forta contaminació acústica, amb una quasi desaparició dels sons associats a la reproducció. Més greument, els canons d'aire comprimit poden provocar lesions als òrgans interns del calamar gegant o matar zooplàncton en un radi d'un quilòmetre 200, mentre que els sonars militars són sospitosos d'haver causat encallaments massius de cetacis al Mediterrani. Davant d'aquesta urgència, les solucions existeixen, però les polítiques són del tot insuficients. France Nature Environnement recorda que reduir la velocitat dels vaixells només un 10% permetria disminuir la contaminació sonora un 40% i també el risc de col·lisió un 50%. Tanmateix, el marc regulador internacional i estatal continua basat essencialment en la sensibilització voluntària, sense cap mesura ni tan sols prescriptiva.
3: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
0: Radio Arrels.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda, però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes. 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels!
1: Ràdio Arrels!

0: Exacte.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: El 4 de setembre del 2020 es publica el primer disc de Maria Jaume, titulat Fins a maig no revisc. La cantant, guitarrista i compositora mallorquina es va presentar i guanyar amb 20 anys el concurs Sona Nou. Era l'any 2019. Aquest reconeixement li va permetre gravar el seu primer àlbum, produït per Pau Baibé. Es van conèixer a Palma després d'un concert de Baibé. El single Autonomia per principiants va ser publicat just abans del disc complet i va tenir molt bona rebuda. Ara Maria Jaume viu a Barcelona, on va integrar el Conservatori del Liceu. Escoltem el tema Terra banyada del disc Fins a maig no revisc.

0: Era Terra Banyada, una cançó del primer disc de Maria Jaume.
1: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: Olivier Gandou-Saquet presenta el seu llibre Perpinyà sous mandat RN de l'editorial L'Harmattan, un recull dels actes polítics de la ciutat durant aquests tres últims anys de mandat. Olivier Gandou, bon dia.
4: Bon dia, Ràdio Arrels, bon dia a tothom.
3: Sí? Primer de tot, per què haver escrit aquest llibre?
4: Ben, aquest llibre és el resultat d'un sentiment, d'una frustració després de la derrota política. I en el cas de 2020, formava part d'una certaine manière de l'alternative électorale. Era un militant discret, sense ser candidat, però més aviat militant de participant a les assemblees i bon, à l'ajuda. Bon. I doncs, per aquest resultat, l'elecció de Louis Alliot per mi era una derrota. I de car aquesta derrota, he decidit de fer una cosa a la même manière. Elle a dit contribuer à savoir què passava a Perpinyà i doncs vaig començar per publicar un text amb l'ajut de Nicolas Codeville al seu blog, l'Archipel Contre-Attaque. Donc, cada dia vaig recollir informacions i cada trimestre vaig publicar textos sobre la situació, donc cada trimestre. Cada any feia una presentació al casal. Al segon any vaig crear el meu propi blog que vaig anomenar Chez Louis à Perpi. I al cap de dos anys i mig, vaig decidir de redactar un llibre. L'estiu de 2023, vaig contactar l'editorial L'Harmattan, que era interessat.
3: El primer any de mandat RN, recordem el 2020, què has observat globalment?
4: Ah, sí, el primer any, Louis Alliot va donar la prioritat a les seves promeses sobre la política de seguretat. Donc, contractar policia, afegir camera, crear llocs de policia municipal a més. Bon, la prevenció va venir discretament després. Donc, sobretot la seguretat i una mica sobre el tema de la neteja urbana.
3: I segons tu, la seguretat a Perpinyà s'ha millorat aquest primer any de mandat amb Louis Alliot?
4: Sí, és a dir, cal considerar el context, és a dir que a partir del final de la segon any, cronològicament, l'Estat ha enviat cossos de policia nacionals a Metz, donc això ha enfortit la presència humana al terreny. És a dir que la millora, estic convençut, a certs llocs, la cosa s'ha millorat. Després, sobre el tema de tràfics de drogues, tinc més l'impressió que els tràfics s'han desplaçat a d'altres llocs i que hi ha preses regulars, però el tema no ha canviat més, sobretot que per mi hi ha els problemes socials de Perpinyà, la pobresa, són una part de les causes del problema, és que la policia no pot arreglar tot, no pot adobar l'origen del problema.
3: I aquests problemes socials també, que siguin tràfics de droga, la prostitució també i la gran pobresa a Perpinyà, com ha evolucionat aquests tres darrers anys?
4: Doncs fa pocs mesos vaig publicar una mena de ressenya sobre aquesta situació i després de recollir articles, opinions de catedràtics com Tarius o Jimmy Paradis, que és un defensor dels treballadors del sexe, estic convençut que la cosa s'ha empitjorat. I en el silenci dels responsables polítics, Louis Alliot també.
3: Hem parlat del primer any de mandat i els dos darrers anys de mandat, doncs 2022 i 2023, què has observat a nivell de la política de la ciutat global?
4: Ouais, il y va de la politique répressive pour que cause. Si là une rétrocesse de la politique catalane, donc il y a ce conflit amb la Bressola, que són els més emergents, jo diria. I en paral·lel veiem una política pro-Algèria colonial més forta. El que es feia abans és encara més fort avui dia. Són anys també de destruccions, doncs podem parlar del barri de Sant Jaume, doncs són més anys de destruccions d'edificis que de construccions. Donc, la gent à Sant Jaume té sovint l'impressió que l'Ajuntament els vol fer fotre fort. I a base de les coses de policia o de coses que es veien, donc tenim parades per Nadal, alguna cosa d'aquest tipus que es veuen. Per la resta, no es fa res per solucionar els problemes de la societat, que siguin econòmics, socials, écologiques. Tenim un conjunt de reptes per planta cara i francament no veig res que s'està construint. Hi ha només una adaptació a les dificultats per fer com el tema d'estalviar una mica l'aigua i l'electricitat, però és només una adaptació als problemes que s'imposen i no pas la construcció de solucions per a llarg termini. Donc d'aquest punt de vista, es fa poca cosa per aquesta ciutat.
3: I a més de tot això, el llibre que has escrit, recordem, doncs, Perpignan sous mandat RN de l'editorial L'Harmattan. El teu llibre destaca les relacions de l'Ajuntament amb altres moviments d'extrema dreta?
4: Sí, doncs hi ha coses més discretes com el fet de pagar consells a un antic d'Occident, que també a una altra època formava part de la lluita legale contre els sindicats. Tenim la cosa més visible és la qüestió de la religió catholique, és a dir, del tradicionalisme o intégrisme. I l'expression no és massa forte. Si llegiu el llibre, veureu que són moviments antidemocràtics contra el feminisme. I que veiem més o menys discretament, és a dir, que veiem tinent d'alcalde que van a misses reialistes del rei Lluís XVI i que alguns organitzen una cerimònia pública per fer caure la pluja en un moment en el qual caldria ser més racional sobre la situació. Tenim també moviments a favor de l'OAS, un moviment terroriste durant la guerra d'Algèria. Donc tenim tot un conjunt de xarxes més o menys visibles.
3: I de cara a les properes eleccions, què penses que passarà a tu, Olivier Gandou?
4: No sé, la meva impressió és que si no passa res d'especial, una ràbia popular, és possible que hi hagi encara més d'abstenció. És la meva impressió. Bon, cal recordar que Louis Alliot va ser elegit amb 15.000 vots en una ciutat de 120.000. Podria perdre, és possible, però el problema és que tinc l'impressió que la gent no creu a les propostes polítiques, no creuen en ningú, és el problema general. I després hi ha el problema de la divisió de l'esquerra. Això em sembla un gran problème. Je dis d'esquerre, parce que est-ce pourrait faire une alliance mais large en une part de gens diguem centristes qui tenaient des idées écologiques, par exemple. Est-ce pourrait trouver une gêne ou une mique à la droite d'accord par exemple à autobus gratuits, par exemple. Existe-t-il pour qu'elle tenir une certaine tolérance et ne pas fixer limites amb étiquettes, sinon sur un projet concret. C'est la même vision de les choses. Donc, la division sera un problème pour passer à autre chose. C'est entre la gêne qui m'a ajouté d'esprès de l'écriture, entre la gêne qui m'a ajouté à trouver à cette éditoriale, voudrais donner les gracias al père Manzanares. Il me semble que c'est un lloc en el qual ho cal dir-ho. Et autre chose, el dijous 29 al Casal, ferai també firmes signatures de livre à la 6 images et d'esprès présenterai à mon catédratique la situation sociale à Perpignan.
3: Olivier, gracias.
4: Gracias a tu.
0: punt de llibre. A Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Sant Pere dels Forcats, 93.1.
6: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
7: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: De música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes, 28 a Odeio de Real, 25 a Aena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: vindran.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Bon dia. Avui parlarem d'un verb terrible i vell, salvar, i d'una pel·lícula de començament del nostre mil·lenni, Salvador, de Manuel Huerga. Salvar prové del llatí tardiu salvare, que té ràpidament un sentit clarament religiós, i el Salvador, per antonomàsia, és Crist. També es pot apropar a salvere, saludar, com en aquesta antífona del Salve Regina que van cantar tantes alumnes d'escoles de monges. Sota el franquisme i després. Salvador és el títol d'una pel·lícula del 2006 del Manuel Huerga, de què parlarem avui, i que està basada en part de la vida i de la mort del militant del Mil, del moviment ibèric d'alliberament, Salvador Puig Antic. Manuel Huerga li treu el cognom per a fer-la més propera i fer el seu nom més pronunciable. Recordeu el Pokémon de la premsa espanyolista arran de l'1 d'octubre, quan no era incapaç de pronunciar Puigdemont. Huerga, amb aquest títol, pren el contrapeu del Vicent Andrés Estellés, que va donar el nom a seques de Puig Antic a un poemari brillant, dur, escrit en una sola nit i d'una sola tirada per denunciar l'assassinat a Garrotville del jove anarquista. La pel·lícula, amb banda sonora d'en Lluís Llach, va tenir un èxit immediat i durable, senzillament per les figures humanes del Salvador, interpretat per l'Àlex Brühl, i del guàrdia de presó que progressivament fa cos amb qui li dona el gust de la lectura i el desperta a la consciència política. També conté un himne a l'amor lliure de dos joves, en Salvador i la Margalida, que trenca amb els models patriarcals vigents. No oblidem pas que el codi penal franquista permetia al marit castigos ligeros a su mujer que podien anar fins a la mort. L'originalitat d'aquesta pel·lícula, basada en la novel·la de Francesc Escribano, Compte enrere, la història de Salvador Puig Antic, és el temps que dedica els últims dies del condemnat a la impotència del seu advocat, al drama familiar i a l'execució mateixa, fent de l'espectador un partícip de l'horror d'un assassinat amb eines medievals. Un detall que no dona el film: el metge forense va certificar la defunció 45 minuts després del seu començament. Un altre detall és que el museu dedicat al Camilo José Cela, que en una de les seves primeres novel·les, la primera, La família de Pasqual Duarte, al final el Pasqual és matat a Garrotville, bueno, volien posar en aquest museu el Garrot que havia acabat amb la vida del Salvador Puig Antic. I gràcies a les seves germanes això no va ser possible. Que tingueu un bon dia.
3: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Diuen que aquesta frase, difícil de dir, i per això en diem un embarbussament, aquesta frase, aquest embarbussament, provindria d'un setge que patien els catalans. La ciutat era encerclada pels enemics i no els calia deixar entrar. Per discernir els autòctons catalans dels espanyols que pretenien penetrar en la vila, els guàrdies els demanaven de pronunciar aquesta frase. A un espanyol li és impossible pronunciar correctament aquests sons, aquests fonemes z i j no existeixen en espanyol. Quan l'embarbussament serveix així per distingir un parlant natiu d'un estranger, se'n diu un xibolet. A part d'això, els embarbussaments són divertits. L'idea és de pronunciar la frase correctament i cada cop amb més rapidesa. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, es menjaria el fetge dels jutges que l'han jutjat. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, es menjaria el fetge dels jutges que l'han jutjat. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, es menjaria el fetge dels jutges...
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes, 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels. Ciències a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: La Universitat Catalana d'Estiu s'ha acabat el dia de la cloenda amb el lliurament del Premi Josefina Cortés i Gené a un cerdà, Joan Montaner Bertrà, farmacèutic a Puigcerdà. Parlem amb ell pocs minuts després de l'acte. Joan Montaner, has estat un dels premiats del Premi Cortés Gené, un premi lligat a la botànica. Per quin treball?
4: Bé, de fet, el premi, el que el vull agrair profundament, és una relació entre plantes medicinals i països catalans i, complementàriament, el món farmacèutic. El projecte que he presentat és un buidat de tres diccionaris molt importants de la llengua, com són el Diccionari Català-Valencià-Balear, el Diccionari del mossèn Griera, que és el tresor de la llengua, i el Diccionari General de la Llengua Catalana d'en Pere Albèrnia, que és un valencià que es va establir a Barcelona, i buidant aquests tres grans diccionaris a veure coincidències o discrepàncies sobre el món de les plantes medicinals.
2: De discrepàncies n'hi ha moltes?
4: No, és que estem tot just començant el treball, llavors jo crec que discrepàncies no n'hi ha, hi haurà més aviat aspectes complementaris.
2: Aquest treball comença ara, però en projecte quan penses que et durarà?
4: Jo voldria, per compromisos personals, que en un any i mig això es pogués estar al carrer i presentar-ho públicament, tant d'una banda als organitzadors del premi com de l'altra al públic en general.
2: T'esperaves un premi?
4: Bé, en la mesura que un es presenta, doncs sempre pensa que hi pot haver la possibilitat de guanyar. És una possibilitat.
2: T'has dedicat molt de temps a les plantes.
4: Sí, he estat fent dues tesis doctorals que ben bé m'han representat gairebé 10 anys de tasca, amb l'agravant de que, lamentablement, per qüestions d'edat, doncs la majoria dels meus informants, potser més de 500, ja no hi són. I aquesta recopilació del saber popular de les plantes medicinals, de sobretot Cerdanya, Capcí i Conflent, és el que m'ha donat alegria per continuar treballant i presentant aquests volums al públic.
2: Això, les plantes i la salut per a les plantes, sembla que torna, perdona l'expressió, una mica de moda, s'havia deixat de banda durant uns anys.
4: Bé, lamentablement, amb l'abandonament del món agrícola i ramader de les terres catalanes, doncs s'ha perdut aquesta transmissió d'avis a pares, de pares a fills, fills nets, i en aquest moment doncs el saber popular, doncs, pràcticament ha desaparegut i només hi ha un interès i un voler conèixer el món aquest a través de llibres, però no a través del que havien après de les generacions anteriors.
2: Per acabar, hi ha un cert orgull que aquest premi, a través de la teva persona, se'n vagi a Cerdanya, no?
4: Bé, tot el que lligui Cerdanya amb la meva persona és motiu de satisfacció.
2: Moltes gràcies, Joan Montaner.
4: Molt bé, vosaltres, bon dia i bona hora.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Vilatges de Conflent. Fa uns dies l'Antoine Taussès, batlle de Sansà, ens ha presentat aquest vilatge de les Garrotxes a 1.400 metres d'altitud. I continuem la visita pel punt més alt del vilatge. Ara, si voleu, senyor Taussès, batlle de Sansà, ens comencem una passejada?
2: Anem?
1: Endavant.
2: Anirem pujant cap a la formatgeria i a un bastiment d'agricultura, perquè la veritat és que Sansà té una llarga tradició pastoral. És un pastoralisme que ve a l'estiu, amb unes 600 vaques que venen i uns 300 moltons, xais, fedes, i nosaltres hem volgut continuar aquesta tradició agrícola i de pastoralisme i hem construït, hi ha dos anys, una formatgeria i hem instal·lat una formatgera a Sansà amb cabres. Així és que la primera cosa que anem a visitar és aquesta formatgeria.
1: Molt bé, i passem per el carrer del Coll de Sansà, el Coll de Sansà, que després on arribem, a Matamala?
2: A Matamala i a Real, exactament.
1: Allà, doncs posem cap a la formatgeria. Tot el vilatge és amb aquestes plaques de ferro?
2: Sí, és un artisan d'Illa Sortet, amic, que ens va voler fer aquestes plaques que ens van agradar i ens ha fet els números, perquè ara com tindrem aviat la fibra i era obligatori de posar noms als carrers, que no en teníem, i posar plaques i posar números. Així és que ho hem fet i ho hem volgut fer amb unes plaques de ferro que així no tenen cap manteniment i és el que ens ha resultat més barat.
1: Molt bé, doncs pugem per un camí. Un camí que no és asfaltat ara, hi ha herbes. Un camí tradicional de cabres. Quan pujo, hi ha molt xista, però quan arribem aquí veig que hi ha granit.
2: És la límit entre el xista i el granit. I el límit aquest és el que ens ha donat la sort de tenir una sursa, una resurgència, entre el granit i el xista. I l'aigua que ve segurament del Pla dels Gurs, a Noedes, ens arriba per aquesta resurgència. I és la particularitat que tenim granit i xista, és veritat.
1: Ai, posem, és una mica costerut, però és normal, és un camí de cabres. Tot i així la formatgeria s'hi pot arribar per un camí asfaltat, però hem agafat una drecera. I doncs entrem al cortal on hi ha les cabres. Bé, un cortal, quan dic un cortal, és un cortal modern i estem acompanyat per la formatgera. Si no m'equivoco, que es diu Vanessa, és això?
2: Exacte.
1: Entrem doncs a les tables on hi ha les cabres de Sansà, amb aquestes llet d'aquestes cabres se fa el formatge.
2: Exacte.
1: Quin tipus, Antoine, sabeu quin tipus de formatge es fa aquí?
2: Sí, fan formatgets frescos, mitjans o més secs. És el que la producció que té avui és de formatgets.
1: Molt bé, doncs farem una entrevista de les cabres. Hi ha també el mascle, el marrà, que és aquí. I farem en francès. Combien vous avez de chèvres?
3: Alors, j'ai 38 chèvres adultes et actuellement, j'ai encore les chevreaux. Il y en a 34, mais qui vont bientôt partir à l'abattoir.
1: 34 cabres a Sansà. Hi ha més cabres que habitants, eh?
2: Sí, exacte, hi ha més cabres que habitants. Però entre les cabres, les fedes i les vaques, la veritat que hi ha força més animals que habitants.
1: Bé, gràcies, Vanessa. Gràcies per nos fer entrar. Aquí hi ha també cabretes, molt, molt petita, que potser caldria fer atenció que no se'n vagi quan obrim la porta. Senyor Valle, parlem d'aquesta realització que ha estat ajudada i que és una activitat important segurament per Censà. Ha estat inaugurada el mes d'agost 2024, però una activitat des de 2023, m'ha dit la Vanessa.
2: El 2023 van començar a arribar les cabres i el formatge va començar el juliol, la Sant Joan del 2023, el primer formatge. Però aquesta formatgeria va ser feta sobretot amb l'ajuda de l'Estat, que vam tenir 75.000 euros de subvenció de la part de l'Estat, en vam tenir 35.000 també del Departament, vam tenir 40.000 de la regió i de l'Europa, i després vam tenir de fer un emprèn amb el crèdit agrícola, i és el lloguer que paga la Vanessa, la formatgera, que paga per tenir la possibilitat d'utilitzar uns 100 hectares de terreny per les seves cabres, el bastiment de la formatgeria, l'apartament de funció que té i també l'ancien bastiment que teníem per les fedes, que fa 300 metres quadrats, i és amb tot aquest equipament que pot tenir les seves 34 cabres i els petits que arriben per l'any vinent. Però és una activitat molt important per nosaltres perquè és una tradició de tenir formatge a Censà.
1: He parlat una mica amb ella sobre un altre tema completament. Té un fill i aquest fill, gràcies a la política, segurament del departament o de la regió, pot anar a l'escola, és l'únic infant, i pot anar a l'escola de Matamala.
2: Exacte, és la política que tenia l'UTSIS antes del departament, que ara té la regió, i aquest nen va a l'escola de Matamala, que és l'escola intercomunal, que vam fer ja uns 8 anys d'ara, i almenys té una companyia de mainada, però cada dia a les 7:30 del matí arriba el transport i el torna a portar a les 5:30 de la tarda. És un excel·lent sistema per poder mantenir mainada en els pobles petits.
1: Ara que estem a dalt de tot, ens caldrà baixar pels carrers de Censà. Ens retrobem molt aviat a les Garrotxes. Vilatges de Conflent.
4: Enric Balaguer.
5: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: Família i futur.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Per Catalunya Nord, a les festes majors no és estrany veure-hi castells, perquè de fet hi ha dues colles actives, tant els Pallagos del Conflent com els Castellers del Riberal, que són d'Aire Nou de Baó. I precisament els Pallagos del Conflent han convidat aquí en un acte a Prada a l'escriptor d'un llibre que es diu Contra la gravetat, la filosofia dels castells, i és el Kevin Prados, que el podem entrevistar ara. Kevin, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bé, bé, bé. Deia que ets l'autor d'aquest llibre, La filosofia dels castells, en el qual intentes explicar una mica el perquè de tot plegat. Un perquè que crec que hi ha moltes colles castelleres i que molt poca gent s'està plantejant, no?, el perquè ens enfilem els uns sobre els altres.
4: Sí, jo sóc filòsof de formació, casteller dels Nens del Vendrell, i des de les primeres diades que hi vaig participar, doncs l'activitat em va interpel·lar filosòficament, no? Després, quan vaig fer la carrera de filosofia, que va ser just després d'entrar a la colla dels Nens del Vendrell, o sigui, vaig entrar amb 18 anys i vaig començar la carrera de filosofia, per dir-ho així, doncs sempre llegia, investigava, superava exàmens, treballs, etc., doncs pensant en com la filosofia interpel·lava els castells, no? I aquest llibre intenta això, explicar el perquè filosòfic d'això que fem.
3: De fet, intenta explicar el perquè filosòfic, però la primera part del llibre, que de fet, ara explicant-ho així sembla com una cosa molt assagística, però el tipus de text es pot llegir molt fàcilment, diguem. O sigui, és un text fàcil, però la primera part parla més de l'estètica del castell, que gairebé que més que filosofia potser és, no ho sé, història de l'art o una cosa així, no? Però hi ha una part també d'explicar el castell com un fet artístic o com...
4: Bueno, l'estètica és una disciplina de filosofia, de fet, a la que jo més em dedico, estem fent la tesis doctoral sobre això, precisament, i una mica aquesta disciplina de la filosofia, que és l'estètica, el que ens intenta explicar és si existeix o no la possibilitat de definir l'art, en cas que sí, què és això, no? I per què l'art ens interpel·la humanament d'una manera concreta que no ens interpel·la en altres activitats, no?, típicament humanes. I per mi l'execució d'un castell, no?, aixecar i descarregar un castell, té una sèrie d'atributs estètics que des del pensament estètic quadra molt bé amb el que definim com una obra d'art, no? Són mimètics, emocionen, expliquen una història, s'expliquen per si sols, bueno, no? Una sèrie d'atributs, no?, que en estètica normalment atribuïn a les obres d'art. I el que jo intento fer a la primera part del llibre, doncs, és intentar argumentar i defensar per què podem veure l'execució d'un castell com una obra d'art.
3: I, de fet, la segona part fa un gir bastant gran en el que expliques, i és més l'entendre la colla, no?, o la relació també entre... m'ho explicaràs millor tu, però aquest sentiment de grup, aquest que ens aporta a fer el castell, que això potser sí que és una cosa que els castellers en som més conscients, d'aquest sentiment de comunitat, però que va molt enllà, no?, o que aconsegueix crear també una imatge de la societat, no?, en un grup més petit, no ho sé. Però parles molt d'això i de com pot ajudar també els mateixos castellers el fet de pertànyer a aquest grup.
4: Sí, aquesta segona part és des de l'ètica, no?, que és una altra de les disciplines de la filosofia, on ens encarreguem de pensar sobre la moral, no?, i sobre el que està bé, el que està malament, i sobre com les persones es fan una identitat moral a si mateixes, no? Com els castells, com a pràctica, forgen el caràcter de les persones que ho practiquen, no? I com aquestes persones practicant castells, almenys segons el meu punt de vista i el que jo defenso, es fan millors, no? Es fan més cíviques, es fan més altruistes, més solidàries, i d'alguna manera és una d'aquestes pràctiques típicament republicanes que serveix, no?, per crear capital social, per crear capital democràtic i per forjar un estat que es vol a si mateix, doncs això, no?, a cívic, democràtic i republicà.
3: Kevin Prados, m'has parlat d'una tesi doctoral a partir d'una mica d'aquest llibre. A cap on va això? És com una ampliació d'aquest llibre?
4: Bé, al final, tu has dit abans, no?, que el llibre és llegidor, no?, que es deixa llegir, que és agradable. Aquest format d'assaig que jo he fet, doncs, és un format més literari, que vol interpel·lar a tothom, que vol que tothom ho pugui llegir. A la tesi doctoral no farem això, no? La tesi doctoral és un altre objecte, diguem-ne, literari, que té com a objectiu, doncs, demostrar de la manera més exacta possible, doncs, una, no?, una tesi. Quina tesi defensem en aquesta tesi doctoral? Doncs que els castells són romàntics, no? El que jo em centraré, el que ens estem centrant en aquesta tesi doctoral, és en demostrar que els castells es poden considerar una activitat romàntica, perquè hi ha un fet paradigmàtic, i és que si els castells són romàntics i van néixer a principis del segle XIX, de manera ja ferma, doncs podrien considerar-se el primer fet típicament romàntic de la cultura catalana, no? I per aquí va la tesi. Investigarem, ens deixarem les hores, intentarem demostrar-ho, i si surt que no, doncs explicarem per què i el que hem descobert que sí, no? I ja està. I aquesta és la missió.
3: Doncs esperarem que hi hagi les conclusions per també poder-ho divulgar, que la premsa també hem de fer una mica aquesta part. En tot cas, Kevin Prados, autor d'aquest llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castells, i cap de colla del Vendrell, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Els matins d'estiu

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda, però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes. 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Aquesta setmana a Ràdio Arrels entrevistem un grup i ens fa molta il·lusió entrevistar aquest grup de música que es diu Trinxats i que han fet, de fet, una cançó dedicada a Catalunya Nord. Aquesta hora podem saludar un dels membres d'aquest grup, el Ferran Canudes. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I com dèiem, heu dedicat una cançó al Conflent, diguem, en part, una cançó que surt en part d'una frase del Felip Durandeu al programa del Foraster de TV3, que es va fer des del Conflent. Vosaltres ja teníeu alguna relació amb Catalunya Nord abans de fer aquesta cançó?
7: No, de fet, sí que teníem molt clar des d'un principi que volíem fer una cançó per la defensa del català, llavors la volíem com incorporar en aquest nostre primer disc, ja que la defensa del català, no? I una mica la defensa d'aquest dret lingüístic és una de les bases que ens vam posar ja al principi de formar aquest grup, i llavors una mica la idea va sorgir després de veure el programa El Foraster i concretament després de l'aparició del Felip Durandeu dient tot allò, no? De les parets del vinyer encara ressonen en català, doncs ens va acudir que era una molt bona frase perquè sigués la tornada d'aquesta cançó de la defensa de la llengua. I llavors va ser a través d'això que el guitarra del nostre grup, que va tirar una mica més el fil, vam acabar de perfeccionar, diguéssim, tota la lletra, i una mica l'objectiu era que volgués transmetre doncs, la necessitat de preservar la llengua catalana ja no només a la Catalunya Nord, que també, sinó arreu dels països catalans.
6: I heu contactat amb el Felip Durandeu o amb gent del Conflent quan estàveu fent la cançó?
7: Sí, de fet, sí que és veritat que vam començar-la a fer com una prova, diguéssim, o sigui, vam agafar aquesta frase i la vam començar a dissenyar, i quan ja la teníem bastant enllestida va ser quan vam aconseguir el contacte del Felip, li vam ensenyar, i llavors, ell va estar supercontent de la iniciativa, ens vam estar comunicant durant diverses setmanes, i ja quan es va publicar, doncs, ja li vam tornar a enviar perquè ens fes difusió per aquí dalt a la Catalunya Nord. I realment hem estat molt en contacte. Ell també fa unes setmanes que va ser a la Patum de Berga, aquí per Corpus, que ell també va venir, va ser convidat per l'Ajuntament de Berga per veure la Patum des del balcó de l'Ajuntament. Vam anar a dinar després amb ell. Jo la setmana passada vaig posar el vinyer a casa seva també per... vam fer una cervesa, vam estar com explicant una mica a les nostres vides, diguéssim, vull dir que hem establert com una afinitat molt bonica, no? I això també és una de les coses que ens ha motivat més de tot el disc, perquè al final hem establert com uns vincles amb gent que no teníem cap vincle fins ara, i doncs a través de la música hem aconseguit això, no? I que és una cosa que n'estem molt orgullosos.
6: No, i que és molt bonic. Heu establert també vincles amb altra gent, diguem, amb aquest disc, com ha passat amb el Felip Durandeu?
7: No tan directament. Segurament el cas del Felip és singular en aquest disc, perquè el nivell, o sigui, no ens coneixíem de res i ara som, no et diria amics, però sí que molt bon coneguts, no? I que ens hem aconseguit estimar bastant a través d'aquesta història. I a la resta del disc diria que no hi ha cap història tan diguéssim intensa com aquesta. Sí que és veritat que això no ho hem comentat de les parets del vinyer, que va ser una cançó que també hi van col·laborar tant Òmnium Cultural com Plataforma per la Llengua, que són entitats que ja des d'un bon inici volíem que s'impliquessin d'alguna manera en l'edició del vídeo i de la cançó, i també va ser gràcies a aquestes dues entitats que promouen la defensa de l'ús del català que també va ser possible fer aquesta cançó.
6: Que de fet teniu un videoclip, diguem, molt treballat. Això va ser iniciativa vostra, diguem, que veu una d'aquestes entitats a demanar col·laboració, diguem?
7: Exacte, sí, va ser idea nostra, perquè és això, no? Teníem com l'objectiu de fer una cançó molt directament relacionada amb la defensa de la llengua catalana, i vam dir, ostres, doncs aquí hi ha entitats que ja fa molt temps que treballen en aquest objectiu, i per tant tindria molta lògica que d'alguna manera poguéssim fer pinya entre el grup dels Trinxats i aquestes entitats per fer una cosa més o menys conjunta, no? I llavors vam ensenyar la cançó tant amb Plataforma per la Llengua i amb Òmnium Cultural, i van estar com super, super contents de que els tinguéssim en compte, i van col·laborar també tant en la difusió del vídeo com també una part econòmicament perquè pogués ser possible, diguéssim.
6: Molt bé. I heu tocat ja al Conflent o a Catalunya Nord?
7: Doncs encara no, la veritat. En tenim moltes ganes, no hi hem tocat, i pensava, mira, doncs, seria una molt bona oportunitat ara, després d'haver tret el disc, de pujar per aquí dalt a fer algun concert. Encara no hem tingut l'oportunitat de fer-ho, a veure si aconsegueix sorgir alguna oportunitat per venir-hi.
6: Sí, home, sí, ara qui ens estigui escoltant, aviam, que es moguin, que això, que acaba la pena. Doncs vinga, escoltarem la cançó aquesta de Les parets del Vinyer, que de fet el nom ve d'aquesta frase del Felip Durandeu al programa del Foraster al Conflent. Sentim-la.
5: Som content que Les parets del Vinyer ressonin en català.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us estem presentant l'últim àlbum del grup Trinxats. Ahir vam parlar de Les parets del vinyer, aquesta cançó basada en Catalunya Nord, i avui parlarem d'una altra cançó, avui parlarem de Llavis Negres, però abans, Ferran Canudes, et volia preguntar una mica com va néixer la iniciativa de Trinxats.
1: Sí, la iniciativa dels Trinxats ja fa anys que té un recorregut. Va començar el 2020 aproximadament, ja fa uns 5 anys, tot i que era un grup bastant diferent al que som ara mateix. Vam néixer sent un grup de versions així reggae, una cosa bastant, bastant tranquil·la, dirigida especialment per sobretaules o vermuts, una cosa així com més pausada, i al llarg del temps vam veure que ens anaven com convidant en entorns més festius, més nocturns, no? I llavors, una mica el que vam fer és anar adaptant el repertori per anar-nos acollint també en aquests espais com més lúdics, més festius i de marxa, diguéssim, més desenfrenada, no? Llavors, durant 4 anys hem estat, diguéssim, seguint aquest camí, i ara, durant el darrer any, sí que ens hem centrat especialment en produir les noves cançons pròpies, que fins ara no n'havíem fet, eren tot versions. I aquest any ens hem aventurat, doncs, a publicar el nostre primer disc, que el conformen aquestes 8 cançons que anem comentant.
0: Aquest disc es diu L'últim que tanqui la porta. D'on surt el nom d'aquest disc?
1: Sí, aquest nom surt una mica de trobar un punt comú de diverses cançons que formen el disc, que en moltes d'elles s'incorpora com una visió de, no, de crítica social i de denunciar coses d'aquest món, no, que no ens agraden, i en algunes d'elles, doncs, hi ha com aquest sentiment que segurament tots haurem tingut en algun moment, no, de voler fugir de tot això, no, i d'escapar de tot aquest sistema i de mirar de construir una cosa diferent a tot això que ens hem anat, que en aquest món que estem establerts, no? I per tant, una mica L'últim que tanqui la porta és com volguem dir: mira, nosaltres marxem d'aquest món, qui vulgui venir per construir alguna cosa millor que vingui, i en tot cas l'últim que vingui que tanqui la porta. Seria una mica això.
0: Molt bé. En el cas de la cançó de la qual parlarem avui, la Llavis Negres, com explicaries de què parla aquesta cançó?
1: Aquesta cançó explica, o sigui, se centra especialment en la Patum de Berga, que és la festa per excel·lència, diguéssim, de la nostra ciutat. Els 4 membres del grup dels Trinxats som de Berga, del Berguedà, i llavors explica una història d'amor a la Patum, fictícia, diguéssim, però que a moltes de les persones que formen part de la festa segurament els hi ha passat, i explica diferents moments de la festa. I la segona part de la cançó se centra especialment en el salt de plens, en el supòsit d'una parella que un fa de, una, un, la noia fa de ple i el noi fa d'acompanyant de ple, no? Llavors, bueno, el Llavis Negres és el petó final després del salt de plens. Una mica, aquí vam fer un videoclip que està publicat al YouTube, que també, bueno, que a nivell d'imatges i això segurament s'entendrà molt, molt millor tot el que explico, perquè explicar la Patum és una mica complex, però bé, una mica vindria a ser això, no? Una història d'amor a la Patum. Una mica va també en referència, o mira també de fer algun homenatge al grup de Brahms, que Brahms també és un grup berguedà en el qual ens hi sentim molt identificats, tant a nivell musical com a nivell també de lletres. I, de fet, Llavis Negres acaba dient L'últim tirabol, no? Que L'últim tirabol és una cançó de les més mítiques i més conegudes de Brahms, que també se centra especialment en la Patum. I per tant, una mica el que volíem fer també aquí era retre un homenatge a un grup que ens ha, diguéssim, condicionat molt a la nostra manera de fer música, no? que és Brahms. I llavors que li hem fet una mica una picada d'ullet, diguéssim.
0: Doncs amb aquesta picada d'ullet a Brahms i aquesta cançó de la Patum, sentim, doncs, Llavis Negres del grup Trinxats.
2: Mira'm a la cara i digue'm si s'ha aturat la ciutat.

0: A Ràdio Arrels aquesta setmana us estem presentant l'àlbum L'últim que tanqui la porta, aquest primer àlbum amb cançons pròpies del grup berguedà Trinxats. Ho estem comentant amb el Ferran Canudes i avui volem parlar de la cançó funerària Ferran. Però abans de parlar d'aquesta cançó, parlant de Llavis Negres, ens comentaves, Ferran, que un dels vostres referents era Brahms. No sé si en podries dir alguns altres referents musicals del vostre grup.
1: Doncs sí, mira, potser com per posar exemples, malgrat que Brahms sigui un grup que especialment va tenir activitat als anys 90, a principis del 2000, ara potser si ens referim a grups més actuals, potser et diria la Ludwig Band, ens sentim com molt identificats en tant en l'estil musical com també especialment amb les lletres, que creiem que són molt, molt bones, i també amb el Pony Pissador, tot i que l'estil és una mica diferent, però bueno, que ens agrada molt com la manera que fan la música, que són músics excel·lents, i que els concerts que anem del Pony Pissador doncs, ens ho passem.

0: lletra hi ha un apartat, no?, que diu Funerària Ferran, fent referència a aquesta funerària d'aquí Berga, llavors va quedar com a títol. Però sí, però no té res a veure amb el meu nom personal, diguéssim, però ho podria semblar, certament, sí.
1: Molt bé, queda clar. I la cançó en si, de què parla aquesta cançó, Funerària Ferran?
0: Sí, aquesta va ser la primera cançó que vam fer, la primera que vam escriure i que vam posar-hi música, i una mica l'objectiu era explicar el sentit del grup, diguéssim. Trinxats fa referència, doncs, a un estat físic, no?, al qual ens trobem moltes vegades nosaltres, que malgrat ser joves, doncs moltes vegades doncs ens fa mal qualsevol cosa, especialment a la guitarra, no? Cada dos per tres doncs queda clavat de l'esquena, jo per tocar l'acordió hi ha vegades que m'he de posar una faixa ortopèdica, vull dir, ja estem una mica ja caducats, diguéssim. I llavors una mica Funerària Ferran el que explica és, bueno, tot de mals, no?, que ens poden anar venint ara quan ens anem envellint, i una mica sorgeix una mica per explicar el sentit del nom del grup i per riure una mica, no? És de les cançons d'aquest disc que són com les més festives, més lúdiques, que no tenen un caire, diguéssim, reivindicatiu, sinó és més d'explicar qui som i des d'un punt de vista molt més humorístic.
1: Ara em comentaves que tu toques l'acordió, el guitarra, tot plegat. Encara no t'he preguntat una mica que em presentis una mica qui conforma aquest grup de trinxats. Si em podries fer una mica d'explicació de qui sou.
0: I tant. Mira, som quatre persones, i llavors hi ha un bateria amb el Miquel Escànez, un baix amb el Martí Cererols, el guitarra, que és l'Albert Pont, que és especialment qui composa totes les melodies, o bona part d'elles, i llavors jo sóc l'acordió i la veu principal. Llavors els trinxats, en el seu inici érem dos només, érem el Pont i jo, el guitarra i l'acordió. El que passa és que vam veure que per fer petits formats això podia anar bé, però que si volíem fer un salt una mica més enllà, doncs necessitàvem un baix i una bateria, i va ser quan llavors vam contactar amb la resta per formar ja els trinxats més com els coneixem avui.
1: Doncs ja ens has presentat qui sou els Trinxats i sentirem ara la cançó aquesta, diguem, de presentació del grup, una mica la Funerària Ferran del grup Trinxats. Sentim-la.

0: L'últim que tanqui la porta és el primer àlbum amb cançons pròpies del grup Berguedà Trinxats i ho estem comentant amb el Ferran Canudes. Avui parlarem de la cançó Els Ametllers, que és una mica una, és una crítica a la societat, sobretot al tema de tecnologia, pantalles, tot això. És una cosa que us preocupi especialment als membres del grup?
1: Totalment, sí, sí. De fet, un dels objectius en aquest disc també era no només que tractés temes festius, sinó també fer reflexionar, no? O també incorporar una visió més política de tot plegat. I en aquest sentit, una de les coses que parlem recurrentment entre nosaltres també és tot, com està afectant tot el tema de les pantalles, de les noves tecnologies, de les xarxes socials, de la intel·ligència artificial, no? I com tot això està modificant la nostra manera de ser, fins i tot, no? I llavors, especialment amb una mirada molt crítica o molt, diguéssim, preocupant fins i tot amb el jovent, no? I una de les coses que diem recurrentment amb els membres del grup és això, quan nosaltres érem adolescents, els nostres referents musicals doncs eren Brahms, Obrint Pas, La Gossa Sorda, fins i tot Escape, no? Grups amb una consciència ideològica molt, molt concreta i que gràcies a ells ens hem anat polititzant, no? Al llarg d'aquests anys. Llavors, una mica arrel de les xarxes socials, del TikTok i d'aquesta globalització tecnològica, per dir-ho d'alguna manera, és com que hem anat perdent aquests referents, no? I hem anat perdent també contingut musical de les cançons i una mica aquesta cançó dels Ametllers, algunes de les estrofes, fa referència a això, no? Com hem anat perdent o com ens hem anat fent més vulnerables amb aquestes tecnologies i aquestes xarxes socials que sembla que ens hagin com eclipsat, no? Per dir-ho d'alguna manera, i no estem tan atents a la vida real.
0: Clar, perquè de fet l'escena musical catalana s'ha despolititzat molt, diguem, els últims 10 o 20 anys. Creieu que això té una relació directa amb les xarxes socials i tot el món tecnològic, diguem?
1: I nosaltres creiem que sí que hi, segurament no és l'únic factor, però sí que hi ha algun tipus de relació. De fet, és això, no? Els últims anys, com comentaves, tots els grups més polítics han anat desapareixent una mica del mapa, tant a nivell d'Obrint Pas com això, La Gossa Sorda, Ara Zoo també ha plegat, El Diluvi també van deixar-ho durant un temps, que són grups que precisament el que fan doncs, és incorporar aquesta visió més política de la música, no? Llavors, nosaltres una mica, que l'objectiu també era que no només féssim lletres festives, sinó que tornéssim a incorporar, des de la nostra humil posició, evidentment, però un cert caràcter més polític en tota aquesta escena musical que creiem que estava perdent-se una mica de contingut, no? I crec que especialment també a nivell del jovent doncs és important que almenys tinguin a disposició música que si més no els pugui fer reflexionar a nivell polític, no?
0: Doncs amb aquest objectiu, diguem-hi, aquesta cançó Els Ametllers, escoltem-la, va.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us hem estat presentant l'últim que tanqui la porta, que és el primer àlbum amb cançons pròpies del grup de Berga Trinxats. Vam començar parlant d'una cançó que basada, diguem, en Catalunya Nord, en tots els països catalans, però amb una frase del Felip Durandeu, del Conflent, d'Eus. I avui acabem amb una cançó que té un títol, que també és una tradició ben arrelada aquí a Catalunya Nord, perquè es diu Cargolada. I una mica reivindiqueu, ho estem comentant amb el Ferran Canudes, Ferran, reivindiqueu aquesta, en aquesta cançó la festa, aquest menjar al carrer, no?
1: Exacte, sí. Aquesta cançó volíem com reivindicar una mica les festes populars, no? I la importància de tornar, no? De fer àpats populars al carrer i que siguin participatius i oberts a tot el veïnat. I també la tornada fa una mica de crítica, bueno, no de crítica, sinó posa sobre la taula, no? Com és més... És a dir, que en realitat moltes vegades des del moviment, des de certs moviments vegans potser, el fet de menjar animal, no, es considera com un, no, una mena de crim, i en aquest cas aquesta cançó una mica volia trencar una llança a favor, doncs, en aquest cas de menjar cargols, i ho comparava amb l'impacte que té en comparació amb menjar alvocats d'Amèrica del Sud, no? Que és una de les, des del meu punt de vista, no? Una de les possibles contradiccions que té, en certa manera, el moviment vegà, no? Que és que s'aferren molt a una crítica de menjar animal, encara que sigui un animal molt pròxim i molt ben cuidat en ramaderia extensiva o el que sigui, però, en canvi, no, en molts casos consumeixen aliments d'altra punta del món amb els conseqüents impactes ambientals que genera. Llavors, això ho hem transportat des de la sàtira i des d'un punt de vista molt més lúdic i festiu en aquesta cançó que hem titulat Cargolada. No? I hem fet aquesta cooperació entre els cargols i els alvocats d'Amèrica del Sud.
0: Clar que, evidentment, en impactes mediambiental, diguem, més enllà de temes morals o així, però, clar, l'impacte mediambiental als alvocats és un tema realment espinós. Se us ha enfadat algú amb aquesta cançó, o què?
1: No, de moment no. Mira que ho vam publicar pensant, bueno, aquí potser hi haurà algú que es molestarà una mica, però bueno, mira, també ho diem d'una manera que és graciosa, vull dir que no és, tampoc és cap alliçonament a ningú ni res d'això, ni estem directament en contra del moviment vegà, cadascú una mica que faci el que vulgui i el que consideri oportú. Però sí que aquesta reflexió crec que és interessant, no? Perquè... bueno, moltes vegades pots entrar com en contradicció i llavors fer-la aflorar d'aquesta manera tan sincera jo crec que també ajuda no només a nosaltres sinó a les dues parts, eh? Vull dir que no, tampoc va buscar cap mena de conflicte, al contrari.
0: Clar, moltes vegades parlant d'altres cançons em comentaves aquesta despolitització que ha anat passant amb la música, però és veritat que fins i tot fa 15 o 20 anys, quan estava molt més polititzada la música en català, diguem que quan es feia música amb discurs social o així, s'intentava potser no anar cap a les lluites, diguem, o cap a les discussions de dins de l'esquerra, sinó reivindicar una mica punts en comú. Heu tingut com una mica el dubte de si fer això, o simplement és una cosa que us ha sortit i heu tirat endavant?
1: En relació amb aquesta cançó,
0: sí,
1: no?
0: Sí, aquesta cançó.
1: Sí, no, va ser... De fet, no hi vam estar donant gaires voltes, eh? Sí que teníem com clar, bastant clar aquest discurs, i llavors pensàvem, ostres, ho hauríem de dir d'alguna manera que sigués com graciós o per no confrontar-ho tan directament, diguéssim, per donar-hi com un espai més amable. I ens va sortir com aquesta tornada i ens va semblar que era, bueno, que era prou interessant mirar-ho des d'aquesta perspectiva. I llavors la resta de la cançó, com que es parla d'una manera més genèrica, d'una cargolada, no? I s'explica en diferents moments i tal, d'aquest àpat popular, llavors vam pensar que no era... Bueno, que no ens hi hem esmerar gaire i no hi va haver, internament al grup no hi va haver gens de debat i es va considerar que era una bona manera d'abordar aquest tema i així ho vam posar a la música i no hi vam dubtar més, diguéssim, no hi vam donar gaires més voltes.
0: Doncs som-hi, escoltem la cançó Cargolada.
2: Aparteu les criatures, talleu la circulació, poseu taules i cadires i estovalles de cotó, mentre jo monto les carpes que ens deixa l'Ajuntament. Aquell porc de la Matança ja fa xup-xup a foc lent.

0: El que acabem d'escoltar era la cançó Cargolada, aquesta cançó de l'àlbum L'últim que tanqui la porta del grup de Berga Els Trinxats, i tota aquesta setmana hem estat presentant aquest grup berguedà amb un dels seus membres, el Ferran Canudes. Ferran, moltes gràcies per haver-nos atès aquesta setmana a Ràdio Arrels.
1: Moltes gràcies a vosaltres i merci per tota la feina que feu aquí a la Catalunya Nord.
2: El disc de la setmana amb Miquel Martínez Vila.
3: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Aurel. Tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja i fer castell en sorra.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes, 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
4: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Una hora 100% en català.
4: Ràdio Arrels.

Pep Jimeno Botifarra és un cantaire tradicional valencià amb una llarga trajectòria musical recuperant cançons de la tradició oral valenciana. Pep Jimeno és fill de Xàtiva, al País Valencià, una vila natal d'altres cantants com Raimon i Feliu Ventura.

0: カタランソサエティ。
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Romana, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem se banyar.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda, però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes. 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Ràdio Arrels. A Sant Joan la Sella, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Òscar. Tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem viatjar i no treballem.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Reines, 88.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Estem al mes de setembre i al mes de setembre, com a cada mes, ja al Punt Agrícola retrobem el nostre amic Felip Dorrandeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Parlem, doncs, de l'actualitat. L'actualitat gairebé per tothom, però potser encara més important per als pagesos, és la calor que fa, que continua, que mai para, mai s'havia vist això tant de temps.
1: Bé, jo matisaré un poc, efectivament, dic pas que va pas fer calor, jo sé pas si és que m'hi son acostumat, m'hi son pas patit aquest estiu, que encara es va acabat, com d'altres estius, perquè com a mínim a Eus les nits eren, bé, pas totes les nits eren força calentes, hi havia nits una mica fresquetes.
2: Per això a Eus el sol hi toca, també.
1: Ah, sí, sembla que sem lluerts,
2: Potser la calor també.
1: Bé, efectivament, la calor, aquesta xafagú que fa, fa, bé, ha fet danys. Hi ha hagut desgai, personalment l'he vist amb cultiu de melús i pensi que d'altres persones ho han pogut veure amb d'altres cultius.
0: Els melons, quin efecte fa? No creixen?
1: Quan fa calorades així, hi ha un munt de coses diferents. Cal saber que, per exemple, el pol·len de les plantes, de les flors, és fèrtil entre 12 o 15 graus i 28 o 29 exactament, no sé pas. Si fa massa calor, el pol·len és estèril. I, per exemple, jo pots venir a veure un dels meus camps, es fa ja quasi bé mitja hectàrea de melons i hi ha melons a l'ombra. És a dir que normalment faig tot el possible perquè creixi pas cap herba i hi ha calques punts del camp amb molls i malets i doncs que han fet una mica d'ombra, aquí sota hi ha melons. I als llocs on
2: el
1: repeteix del sol hi ha pas quasi bé res. I pots caminar pel camp, les plantes van bé, hi ha res.
0: Suposo que no plou gaire, però has pogut regar per això.
1: Sí, s'ho han pogut regar. Hi ha, jo parlant d'això, jo tinc companys hortolans que m'han dit, s'han plantat i de seguida el planter s'ha secat directament. Jo m'ha pas passat, veieu que me faig un poc bé i tinc experiència, som pas plantats de terra sec i som regat de seguida i finalment quan regues, per exemple, amb el tub de goteig directament, envies aigua dins el camp, que l'aigua se passa a quina temperatura és, més pas a 40 graus, l'aigua del reg deu ser a 20 o 15, o doncs, imagina, si l'aigua és a 20 graus i que fa 40, hi ha 20 graus de diferència, doncs suposi que això deu fer una petita atmosfera més fresqueta a l'entorn del planter i això fa que jo som pas perdut, cap és pas veritat, però jo som perdut poc planter de les coses que vaig plantar aquest estiu.
2: En parlant d'això, és que en guany hem tingut sort que no hem tingut cap restricció per regar. Hem tingut tota la temporada d'estiu prou aigua als rius i riberes aquí del Conflent i no hi ha hagut cap mena de restricció i hem pogut regar com cal, que sigui esprats o els camps d'arbres.
1: Amb les pluges que vam tenir l'hivern passat, les muntanyes, que per això són encara bastant naturals al pantà de la Boiosa.
2: Sí, també, que han jugat el seu paper.
1: I que fa el seu paper. Tot això, per mi, és la prova que si la natura es cuidada com cal, totes les mulleres de muntanya deixen anar l'aigua a poc a poc.
2: Fins i tot em posi qüestió sobre el paper de les Boioses, perquè em sembla que bé, avui hem passat a Vilafranca, a Romanís, allà on és que hi ha el barratge, ja, que sabeu que bastant que el nivell de la Tet puja i baixa molt fàcilment en un dia, pot pujar d'un metre, com sí. Baixar. I això ven de, pensi que ven de les usines elèctriques que fan electricitat allà, que ara no funcionen més pel el tren groc, però funcionen per fer electricitat a la xarxa francesa, i ho fan a la demanda. A la demanda de quan hi ha demanda per fer electricitat, sí. Per la vendre, fan marxar les turbines. Deixen, com se'n diu, turbines, sí?
1: Sí, pensi que sí.
0: Pot dir així, sí.
2: I doncs això fa que el nivell de la ribera sempre se mou.
0: És bastant baixa. Regulat, no?
2: Per això és massa regulat. No funciona d'una manera recta i...
1: Linear,
2: hi ha pujades
1: i baixades
2: i això per arreglar els recs no és tan fàcil que això també darrere.
0: I justament cal saber que potser la gent, no tothom que ens escolta ho sap, hi ha una regla, no es pot agafar tota l'aigua de la ribera.
2: Hi ha
0: una regla,
2: per
0: mantenir una certa biodiversitat i...
2: Sí, cada rec té el seu dret d'aigua, que se'n diu, pot prendre l'aigua que té menester per arregar el seu perímetre, però també cal deixar una part d'aigua a la ribera i uns pels altres per la gent més a baix, però això també és reglamentat.
0: És que hi ha comptador d'aigua per saber el cabal que passa?
1: Sí.
0: Ah, a cada
2: sí,
0: a cada presa, no?
2: A cada presa hi ha una mena d'escala on es veu
0: l'escala.
2: L'alçada d'aigua.
0: No hi ha un aparell a l'escala clàssica.
2: Això és més recent i també hi és. Però arreu, per mirar l'aigua que entra del rec a la rasclosa, hi ha una escala que indica l'alçada d'aigua que passa al rec, i amb això, amb l'experiència, saps el que hi ha com a aigua.
0: I encara, sí, encara guarda recs. Guardes recs o...
2: Sí, i tant.
1: Reguers,
2: que són gent que ballen sempre. I això sí, encara de reguers n'hi ha, perquè el Conflent encara se'n coneix uns... Els recs són els més grossos que tenen de reguers, perquè també és un cost això i...
0: Al Boer, per exemple,
2: n'hi ha dos.
0: Al Boer n'hi ha dos?
2: N'hi ha dos. I jo aquí a Rec de Prada també n'hi ha un, i aquí potser és tot principal Conflent.
1: Ah, no, jo en tinc...
2: No a la setmana, o al mes, quantes hores per...
0: És la pregunta, no són a temps complet? Són gent
2: a temps complet al Boer i al Canal de Prada, sí.
0: Sí, ah.
2: I empreses sí. N'hi ha que són compartits. Per uns quants recs.
1: Sí, jo pel meu rec tenim un reguer que treballa 20 hores al mes.
2: Al mes.
1: Bon, és poca cosa, però és important.
0: I també porta el manteniment del rec?
1: Sí, bé... Un part del manteniment, per exemple, estassar,
2: netejar
1: coses,
2: vigilar... Sí. L'aigua que passa i com se comparteix.
0: Com ho tenim el Canigó en aquest moment? És sec?
2: Guapo, com tot.
0: Com sempre.
2: Com sempre. El Canigó. No, s'ha refrescat una mica aquest mes d'agost. Sí, ha tornat a verdejar com cal. Hasta.
0: Les aigües són fresques i regalades.
2: Les aigües són fresques. I regalades, però no, feia mi una cara que el mes de juliol, el Canigó. Llestima aquesta ponentada que va fer ja poc dies, que començava a sortir uns bolets per aquí per allà, i pensa que aquesta ponentada de ja la setmana passada ho va tot bé tornar a secar una mica. Tendria de fer una tempesta per aquí per allà, però les esperem.
0: per als bolets.
2: Per als bolets, sobretot, i per tothom.
0: I per tothom. Per les vaques.
1: Mengen bolets, les vaques?
2: I tant.
1: I tant.
0: Això, una això, pregunta.
2: Una bona pregunta.
0: Mengen
2: sí,
0: bolets.
2: Sí, mengen bolets. Mengen els bons.
0: I això, ara vull dir que quin tipus de bolets.
2: Mengen bolets i cuscull.
0: Sí, i els cuscull.
2: Vols que la carn sigui bona.
0: Sí, sí. I
1: aquests pitis que creixen a les boines se'ls mengen pas?
2: No, aquests deixem als altres.
0: Ah, no. I saben els bolets que són dolents? És que tenen un instinct o per la flaire un bolet
2: no sé si
0: funciona, que els hi pot
2: no
0: fer
2: si
0: mal.
2: No sé si funciona així, si els bolets que mengen les vaques, tots els bolets que mengen les vaques, si són bons pels humans, això no ho sé. Pot ser que els que són bons per nosaltres se'ls mengen, se'ls segueixin.
0: Doncs quan veus... Quan
2: a, cada
0: veus...
2: Boca, a cada bocada se'n menja un.
0: Sí, quan veus un ramat potser...
2: Potser lloc... no cal anar a sacar ja els bolets.
0: No cal anar a caçar bolets a llocs on hi ha un ramat.
2: No, més no, el canigó és ha verdejat aquell mes d'agost. Ja ha canviat de cara.
0: Va, i esperem que al setembre...
2: Sigui una mica amb tempestes i una mica d'aigua.
0: Mm. És que... normalment un estiu on fa molta calor, sovint passa com als països tropicals que al vespre nit cau algunes gotes, però aquest estiu això no l'hem vist gaire.
1: L'hem vist un poc, per
2: sí,
1: això.
2: Sí, per dalt sí, per aquests cims de que siguin allà del Pic del Gegant i del Puigmal i fins aquí a Costa Bona, hi havia aquí al mes d'agost no gairebé pescar de nit, però... hi havia tempestes que passaven molt sovint i arribava, tocava una mica al vessant sud del Canigó, però ho hem sentit i vist aquest mes d'agost, això. Però sóc abardejat.
3: Escolteu Radio Arrels, és el punt agrícola. Amb dos pagesos del Conflent, Felip Dorrandeu i David Muntanya.
0: Parlem una mica de política. A l'estiu, aquest estiu, hi ha hagut ha passat una llei a l'Assemblea Nacional, que és la llei, no sé com se diu, però que és inspirada, en tot cas, de la llei Duplom, que havia estat rebutjada, i donc aquesta llei Duplom número 2, sí. O llei que té un altre nom...
1: Llei d'urgència agrícola.
0: D'urgència agrícola. Doncs com... Què us sembla d'aquesta llei?
1: Comenci...
2: No, per mi hi ha coses bones i coses dolentes.
1: Bé, sí, ho podem dir així. Bé, això voldria matisar. No, voldria matisar dient que globalment és una vergonya. Quan tenes pas 2 milions i picos de gent que voten en contra, això vol dir que no pas que voten en contra, que fan una petició, que demana que se revisi la llei, etc. I fer passar la llei pas tal igual, mais de manera semblant, del meu punt de vista és vergonyós, perquè això significa que el món agrícola descuida que treballem per alimentar la gent i la gent té perfectament el dret de tenir una alimentació bona. Ara, qui és que s'ha mobilitzat? Evidentment, com sempre, els que són força, diguem, en contra dels pesticides i tot això. La llei Duplom posa en evidència que hi ha uns problemes. Efectivament, si jo feia blat de ràbec per fer sucre, dins d'una filera que necessita absolutament sucre de blat de ràbec i que puc pas treballar o puc pas matar els polls i totes les bèsties que ataquen els meus cultius, això planteja un problema. Efectivament, això existeix. Vull dir que, per exemple, segons quina molècula s'atreu, hi ha plagues contra les quals podem pas lluitar. Al mateix temps, jo el que he sentit del món agrícol és o és això o ens morim. I francament, per què anar? Vivim en una època on... sí, una època d'extremes, de polarització. Si és difícil de matisar. I jo del que he llegit, del que he escoltat, sobretot per l'avellana i per el blé de rave, hi ha tècniques. Aquestes tècniques t'obliguen a canviar una mica el xip, la manera de pensar
2: de treballar.
1: I doncs són gent que majoritàriament volen pas. O sí que veieu que voldrien, però cal temps, cal deixar temps perquè s'adaptin i que tota la filera s'adapti. Després que te diré sobre les grasales.
2: Sí, pastucatge d'aigua.
1: Pastucatge d'aigua. Jo, el que és llàstima és que jo tinc la sensació que aquesta llei és feta per afavorir l'agroindústria, diguem, l'agricultura que produeix un munt per l'indústria agroalimentària. Però al mateix temps que nosaltres que fem aquí, estoquem aigua. I se podria fer millor, se podria fer d'altres maneres. Jo he anat, som pas anat a Santa Solina, m'he anat a veure per allà a Xarant
2: el
1: que feien. I si tornaves a posar línies d'arbres, per què vols fer absolutament això? Sacrificar 6 o 8 hectàrees per fer un bassal enorme, per continuar a fer blat d'indi, sabent que, per exemple, el blat d'indi, quan fa calorasses,
2: no cai més.
1: Li passa igual que els meus melurs.
2: Mm.
1: Vull dir que és una flor, el blat d'indi. Si vols tenir blat d'indi, cal que la flor mascle, cal que hi hagi abelles o animals.
0: Això és un altre tema.
1: I cal que el pol·len, doncs, el mascle, pol·linitzi les femelles. Doncs, a un moment donat cal pensar les coses i crec que en el fons aquesta llei d'urgència agrícola respon a una mena d'angoixa d'una part del món agrícola.
2: Jo penso que sóc a favor per tocar aigua, per fer bassal i botar. Penso que us hem vist en guany, hem tingut un hivern a França dins, amb molta aigua, molta pluja a tot arreu. I jo sabem que amb el canvi climàtic tindrem hivern potser amb més aigua i estius amb més secada. Llavors, no sé que si podem gestionar una mica d'aigua, potser si podem compartir o si podem també canviar de cultius, i en lloc de fer blat d'indi o blat de mou i fer altra cosa, però amb aquesta aigua, si no la tenim de deixar partir al mar l'hivern i penso que ens faltarà l'estiu. Això jo sóc a favor de mirar
0: de retenir l'aigua.
2: Mitjans de retenir l'aigua i trobar mitjans per retenir aquesta aigua aquí per l'agricultura i també per d'altres activitats si se pot compartir.
1: Sí, sí, però és important. Jo veig que
2: els
1: més grans menesters són pas en països com el nostre. Els més grans menesters són en països on han començat de fer clavegueres per secar els aigomolls.
2: Sí,
1: han tret totes les línies d'arbres. Han trencat tot el que era un sistema que abans existia i ara s'avisen que tenen menester d'aigua. I tot el que feia que abans l'aigua s'infiltrava i anava més lentament cap al mar, avui i és pas. Jo te dic pas que coneixi perfectament, però tenia un familiar allà a prop de Poitou i sí, sempre repotegant contra dels ecolors que volen, ens volen impedir d'endegar el marè poitevenc, i ell ho volia tot ben recte. I bé, ara s'adonen que finalment és important de tenir zones humides. I jo sé jo pretenc pas tenir la veritat, però me sembla que, bé, ho deia fa dos minuts, si les mulleres de la muntanya eren pas plenes d'aigua, les riberes serien, veieu, seques o força més baixes. I és pas degut únicament al pantà de la Boiosa.
2: No sé. Sempre sé que m'he fiat de les intervencions que venen de...
0: Sí. De munt.
2: Els polítics de munt. No sé, tinc al cap ara el que hem viscut aquest estiu també allà del Banc de Bordeus, allà i a les Landes,
0: sí.
2: Que abans que eren les Landes. Les Landes es porta el seu nom.
1: Era sí, l'Anda, sí. Era un gros aigamoll.
2: Un aigamoll que van aixugar i que van plantar pins.
1: Sí.
2: I ara els pins
0: i també una monocultura de pins que és això que
2: i això és una intervenció que
0: ha cremat molt fàcilment,
2: que era en Louis Bonaparte que va dir que calia aixugar els aigüemolls de no, que és que va fer això al fi del segle XIX o XVIII,
1: XIX el Napoleó III que...
2: sí, sí, en van aixugar i...
0: A més tenim historiadors, eh?
2: No, mais, bon, això és una prova que...
0: A més de pagesos tenim historiadors.
2: És una prova, això, que ve aquí. Aquí també, a la nostra comarca també, qui ha passat la Segona Guerra Mundial, passat delegat, també, sí. Vam fer plantar de pis aquí a la vora de tots els pobles. Les anys de l'UNF i ara, el dia d'avui, tenim aquests pis que se moren tots.
0: Sí, van malament.
2: Què en farem?
0: Felip, parlaves d'abelles. Aquesta gran calor també és un problema per a les abelles i la polinització, potser, no?
1: Crec que sí. Bé, jo som pas especialista, no. Som pas apicultor.
0: No, però bé.
1: Caldria fer venir un. Sí, jo m'avisi que és una cosa, per exemple, pels camps, quan abans veies un munt d'abelles al moment de la flor, i bé, ara, en veus, evidentment, hi ha sobretot borinots.
0: Mhm.
1: Hi ha ple d'altres insectes, per sort, que polinitzen, i jo ho veig, per exemple, ara que tinc carbassos que són a punt de produir, passes pels carbassos, hi ha un borrinot, un altre borrinot, i d'abelles ben poques. C'est pas d'on tenem.
2: El més gros perill per les abelles és aquell frelo asiàtic. Cal vigilar. Si podem fer una crida als oients, és que si veuen un...
1: El fosseró asiàtic.
0: El fosseró asiàtic.
2: Ho
0: cal dir a l'Ajuntament?
2: Sí, l'Ajuntament o a la Mancomunitat. Hi ha un servei que vendrà...
1: Sí, o els apicultors.
0: Els apicultors
2: vendran a destruir, sobretot no ho fa ells, però...
0: Els apicultors ho fan també perquè tenen interès a ells a fer això.
1: Ah, bé, sí. Escolta, per donar una anècdota, fa uns anys hi ha un apicultor que va venir a veure. Ah, tu ets en bio? Sí, sí, sí, cap problema. Puc posar els meus ruscos a casa teva? Jo dic, bé, sí, si vols. Els va posar la nit de dimecres a dijous, i el dijous al matí collíem pomes. Passi amb el primer palox de pomes, davant dels ruscos, i bé, ja hi havia tres o quatre fosseros asiàtics que esperaven davant
2: la sortida
1: dels ruscos. I t'he dit, com ho saben? El dimecres hi eren pas, el dijous hi són, i... I vet aquí, doncs havia posat
0: trampes...
1: S'ha pas dit a Radio Arrels, no? No, s'ha pas dit
0: a Radio
1: Arrels, no, no, però això és una plaga que ens ve de la... Com es diu? De la mundialització dels intercanvis, de...
2: Sí.
1: Aquest animal té pas cap de predadors locals i cal fer quelcom.
0: A la televisió francesa i comunicació he vist que anava per teu cantó de tornar a afavorir les verdures, les tomaques que fan mala cara.
2: Ah,
1: sí.
0: Que no són gaire boniques. Perquè com semblaria que n'hi hagi, poques, ara alguns...
2: Aquest l'ha aprofitat tot.
0: Gran distribuïdor accepten ara...
2: Com de menys, has de cal aprofitar.
1: Exactament. Com dius, accepten, eh? Ho accepten pas amb el somriure. Crec que accepten perquè per certes coses ja se poden pas triar. Jo, que te diré, amb les abelles i això me fa pensar que tenim una societat, pas en David i jo, que s'hem viscut sempre pels camps i petits, anar al camp, anar a la muntanya, anar, tenir una formiga no us fa pas por, una, sí, una abella tampoc.
2: Tampoc.
1: I jo m'avisi amb gent de la meva edat i sobretot més joves que tenen, encara que siguin d'aquí del Conflent, que poc a poc ens hem tallat de la natura en general. I jo m'avisi que aprenc a un munt de gent que un carbassó al mes de febrer és pas ben normal, una tomata al mes de novembre és pas ben normal tampoc, i que en canvi que si passa una abella i bé no passa res, l'abella és pas aquí per picar-te.
2: Per te matar.
1: Te matarà pas. No cal pas cridar, no cal pas... veus que ho veig sobretot quan tinc classes davant meu.
2: Sí, de joves.
1: Sí, de vegades... els hi fotries bufetades que...
2: Nens de la vila.
1: Sí, no, encara que siguin pas de la vila. I fa pas gaire temps, bé, el 15 d'agost, reunió familiar, i veu gent, miau, una mica de calma. Hi ha pas cap perill, és només una vespa que passa, és pas un tiranosaure. I això... és, com dir-ho, per mi és el símptoma d'un tall entre l'ésser humà i la natura, d'una cosa que ha passat, i doncs quan expliques a la gent que una tomata normalment creix a partir del juny, juliol, fins, fins que ja li pespús, a l'hivern tenir tomates, sí, és normal de tenir tomates de penjar, d'aquestes petites, o salsa tomates, menjar tomates fresques en el desembre o al març, és pas ben normal. Per exemple, què explicar que jo tot aquest estiu que hi ha més gent que me demana l'enciam. L'enciam és pas una planta d'estiu,
0: no,
1: de primavera, de tardor, un poc d'hivern, mais si planti enciam a l'estiu, tindré mates d'enciam, això segur, però aviat pujaran
2: massa ràpid.
1: Doncs, i tu, que vols mates que facin 600 grams o 400 grams, recordi pas ben bé quina és la norma, mai les tindràs. Veus?
2: El comerç.
1: El comerç ha fet un munt de mal.
2: S'hem acostumat a tenir de tot l'any.
0: Bé, amics, ens retrobem, com sempre, el mes següent, el mes d'octubre, si tot va bé.
2: Si tot va bé, i sempre em ve ple.
0: El Punt Agrícola ha fet una mica de vacances, repàs previst, el mes d'agost, però hi ha hagut...
2: És fet.
0: Hi ha hagut algun problema personals d'uns dels dos. Que vagi bé, fins molt aviat, i visca el món agrícola.
2: Fins aviat.
1: Adéu.

0: del Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya.
1: Radio Arrels, el Soler, 95.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. És migdia.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
5: Divendres 4 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. El temps i, sobretot, la calor, ja que la màxima d'avui és al Conflent amb 37 graus, 36 graus al Vallespí de màxima, 35 a les Corberes, 34 al Rosselló i fins i tot 30 graus a Cerdanya. El cap de setmana, doncs, les temperatures mínimes continuen altes a la plana del Rosselló, 25 a Perpinyà, 24 a Prada i a Ceret, 16 graus del banc de Sallagosa. En canvi, a la tarda, el termòmetre arribarà als 31 graus a Cerdanya, 33 a Prats de Molló, 37 graus a Ceret, Prada i Perpinyà, tot això sota el sol, potser, però no tots els models estan d'acord, alguns xàfecs de cara al vespre sobre els relleus. Diumenge, doncs, si fa o no fa, continuarà fent tanta calor, el termòmetre, això sí, baixarà lleugerament, sobretot a la plana, 32 graus a Perpinyà, però encara 33 a Prada i a Ceret i fins a 30 graus a Cerdanya. Normalment, els primers dies de la setmana entrant, les temperatures tendiran a baixar, fins i tot a Perpinyà dilluns, per sota dels 30 graus, però encara 33 graus dilluns anunciats del banc de Ceret i també a Prats de Molló o a Prada.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Apunta ja. 95.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Per Catalunya Nord, a les festes majors no és estrany veure-hi castells, perquè de fet hi ha dues colles actives, tant els Pallagos del Conflent com els Castellers del Riberal, que són d'Aire Nou de Baó. I precisament els Pallagos del Conflent han convidat aquí en un acte a Prada a l'escriptor d'un llibre que es diu Contra la gravetat, la filosofia dels castells, i és el Kevin Prados, que el podem entrevistar ara. Kevin, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Bé, bé, bé. Deia que ets l'autor d'aquest llibre, La filosofia dels castells, en el qual intentes explicar una mica el perquè de tot plegat. Un perquè que crec que hi ha moltes colles castelleres i que molt poca gent s'està plantejant, no?, el perquè ens enfilem els uns sobre els altres.
3: Sí, jo sóc filòsof de formació, casteller dels Nens del Vendrell, i des de les primeres diades que hi vaig participar, doncs l'activitat em va interpel·lar filosòficament, no? Després, quan vaig fer la carrera de filosofia, que va ser just després d'entrar a la colla dels Nens del Vendrell, o sigui, vaig entrar amb 18 anys i vaig començar la carrera de filosofia, per dir-ho així, doncs sempre llegia, investigava, superava exàmens, treballs, etc., doncs pensant en com la filosofia interpel·lava els castells, no? I aquest llibre intenta això, explicar el perquè filosòfic d'això que fem.
2: De fet, intenta explicar el perquè filosòfic, però la primera part del llibre, que de fet, ara explicant-ho així sembla com una cosa molt assagística, però el tipus de text es pot llegir molt fàcilment, diguem. O sigui, és un text fàcil, però la primera part parla més de l'estètica del castell, que gairebé que més que filosofia potser és, no ho sé, història de l'art o una cosa així, no? Però hi ha una part també d'explicar el castell com un fet artístic o com...
3: Bueno, l'estètica és una disciplina de filosofia, de fet, a la que jo més em dedico. Estem fent la tesis doctoral sobre això, precisament, i una mica aquesta disciplina de la filosofia, que és l'estètica, el que ens intenta explicar és si existeix o no la possibilitat de definir l'art, en cas que sí, què és això, no? I perquè l'art ens interpel·la humanament d'una manera concreta que no ens interpel·la en altres activitats, no?, típicament humanes. I per mi l'execució d'un castell, no?, aixecar i descarregar un castell, té una sèrie d'atributs estètics que des del pensament estètic quadra molt bé amb el que definim com una obra d'art, no? Són mimètics, emocionen, expliquen una història, s'expliquen per si sols, bueno, no? Una sèrie d'atributs, no?, que en estètica normalment atribuïn a les obres d'art. I el que jo intento fer a la primera part del llibre, doncs, és intentar argumentar i defensar per què podem veure l'execució d'un castell com una obra d'art.
2: I, de fet, la segona part fa un gir bastant gran en el que expliques, i és més l'entendre la colla, no?, o la relació també entre, m'ho explicaràs millor tu, però aquest sentiment de grup, aquest que ens aporta a fer el castell, que això potser sí que és una cosa que els castellers en són més conscients, d'aquest sentiment de comunitat, però que va molt enllà, no?, o que aconsegueix crear també una imatge de la societat, no?, en un grup més petit, no ho sé. Però parles molt d'això i de com pot ajudar també els mateixos castellers el fet de pertànyer a aquest grup.
3: Sí, aquesta segona part és des de l'ètica, no?, que és una altra de les disciplines de la filosofia, on ens encarreguem de pensar sobre la moral, no?, i sobre el que està bé, el que està malament, i sobre com les persones es fan una identitat moral a si mateixes, no? Com els castells, com a pràctica, forgen el caràcter de les persones que ho practiquen, no? I com aquestes persones practicant castells, almenys segons el meu punt de vista i el que jo defenso, es fan millors, no? Es fan més cíviques, es fan més altruistes, més solidàries, i d'alguna manera és una d'aquestes pràctiques típicament republicanes que serveix, no?, per crear capital social, per crear capital democràtic i per forjar un estat que es vol a si mateix, doncs, això, no?, cívic, democràtic i republicà.
2: Kevin Prados, m'has parlat d'una tesi doctoral a partir d'una mica d'aquest llibre. A cap on va això? És com una ampliació d'aquest llibre?
3: Bé, al final, tu has dit abans, no?, que el llibre és llegidor, no?, que es deixa llegir, que és agradable. Aquest format d'assaig que jo he fet, doncs, és un format més literari, que vol interpel·lar a tothom, que vol que tothom ho pugui llegir. A la tesi doctoral no farem això, no? La tesi doctoral és un altre objecte, diguem-ne, literari, que té com a objectiu, doncs, demostrar de la manera més exacta possible, doncs, una, no?, una tesi. Quina tesi defensem en aquesta tesi doctoral? Doncs que els castells són romàntics, no? El que jo em centraré, el que ens estem centrant en aquesta tesi doctoral, és en demostrar que els castells es poden considerar una activitat romàntica, perquè hi ha un fet paradigmàtic, i és que si els castells són romàntics i van néixer a principis del segle XIX, de manera ja ferma, doncs podrien considerar-se el primer fet típicament romàntic de la cultura catalana, no? I per aquí va la tesi. Investigarem, ens deixarem les hores, intentarem demostrar-ho, i si surt que no, doncs explicarem per què i el que hem descobert que sí, no? I ja està. I aquesta és la missió.
2: Doncs esperarem que hi hagi les conclusions per també poder-ho divulgar, que la premsa també hem de fer una mica aquesta part. En tot cas, Kevin Prados, autor d'aquest llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castells, i cap de colla del Vendrell, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels. Radio Arrels.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: L'any 1922, Francesc Macià crea el partit Estat Català. El 1923 s'exilia a Perpinyà a causa de la dictadura de Primo de Rivera. El 24 instal·la les oficines de l'Estat Català a prop de París.
1: El 23 de juliol de l'any següent, el 1925, el butlletí oficial d'Estat Català ja anuncia l'emissió d'un emprèstit que volia recaptar 8, quasi 9 milions de pessetes volien recaptar. I per què volien recaptar aquests diners? Doncs ja perquè està organitzant pla per envair Catalunya i alliberar-la de la dictadura de Primo de Rivera.
0: I aquest emprèstit, que jo sapigui, no es fa, evidentment, a Espanya.
1: No, s'imprimeix a París.
0: S'imprimeix a París.
1: I a la factura, a l'Arxiu Nacional de Catalunya encara hi ha la factura, que ara no et sabré dir l'import, del cost d'impressió. S'imprimeixen emprèstits de 25, 100, 500 i 1.000 pessetes. Que, curiosament, ara, per fer aquest centenari, Casa Macià hem fet una edició facsímil d'aquests emprèstits.
0: Molt bé, molt bona idea.
1: Emprèstit Pau Claris era el nom. Però dels prop de 9 milions que volien recollir, es calcula que en recullen 4 milions de pessetes, estem parlant. De l'època, ja eren diners, però no tot el que feien falta. Tot i així, cal dir que la gran majoria d'aportacions econòmiques són rebudes pels catalans que hi ha a Amèrica, Centroamèrica i Sud-amèrica. La diàspora catalana que hi havia en aquell moment creu moltíssim en Macià i són els principals recaptadors de diners o de compra d'aquests emprèstits per tal d'ajudar l'operació.
0: Suposo que en aquesta diàspora hi ha també molts exiliats polítics, no?
1: Sí, exiliats polítics i també exiliats econòmics, també exiliats de tota mena, des de els catalans que hi havia ja a Cuba, abans de que Espanya perdés a Cuba, etc. No? Hi havia ja creats orfeons catalans, entitats catalanistes, en fi, hi havia tot tipus de món associatiu català en aquesta diàspora catalana a Amèrica. Tot això, en el mateix any 1925, què fa Macià a més? Se'n va de viatge a Rússia, a Moscou.
0: 1925 a Rússia.
1: Exactament. A la vegada que fa aquest emprèstit Pau Claris per recaptar diners, fa un viatge a Rússia, a Moscou, l'ajuda un famós conegut comunista català que es deia Andreu Nin, que més tard va ser matat pels propis comunistes, cosa que no els agrada mai reconèixer, però aconsegueix, en Nin aconsegueix que en Macià es pugui reunir amb els principals dirigents d'aquell moment. Què buscava Macià a Moscou? Doncs, evidentment, buscava diners i soldats. Diners per munició, armament i soldats que l'ajudessin. Els dirigents del soviet rus d'aquell moment li diuen que sí. Ell presenta un informe molt extens, que s'ha publicat ara l'any passat, on descriu perfectament tota l'estratègia política, quants soldats pot haver-hi, quanta gent dels sometents catalans es podran unir a la revolta. En fi, tenia un pla militar totalment planificat per convèncer a Rússia.
0: És a dir, que tenim un militar que finalment va veure els comunistes, que això per mi no quadra massa.
1: Sí, quadra perquè, curiosament, en Macià era la persona que podia asseure en una mateixa taula els anarquistes, els comunistes, els sindicats, la gent del centre catalanista i la gent fins i tot una mica de dreta catalanista, perquè posaven el país per davant del seu propi partidisme. I és veritat que amb les relacions a Irlanda

0: I d'aquests també depenien altres grups, una Costoja, una Vilarosa, o Puigcerdà, la Seu d'Urgell, Andorra... Per tant, va creixent el nombre de llocs, d'espais on es va reclutant tots els voluntaris que volien formar part.
1: Es fa una xarxa a tot arreu.
0: Sí, sense Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni res. Hem de recordar aquell moment on tot es feia o per carta, o per telegrama, o pocs tenien telèfons de campanya. Mm. Que sí que en tenien, sí, també, sí, telèfons tenia, de campanya. Sí. Per tant, Macià i els seus col·laboradors van formant aquesta mena d'exèrcit entre desertors i exiliats, perquè el jovent, majoritàriament, no volien anar a la guerra del Marroc. Era així. Mm. Quan eren cridats a files per enviar-los cap al Marroc, molts d'ells optaven per passar la frontera una altra vegada, per travessar l'Albera i allistar-se a la tropa d'en Macià, per dir-ho així, no? Per tant, ens trobem que va creixent el nombre de persones implicades, no es recapten els diners, els 9 milions que volien recaptar amb l'emprèstit Pau Claris, però, tot i així, Macià va tirant endavant. Ell diu que ja aniran sortint les coses. Nomena lloctinents ja d'organització militar, nomena en Josep Bordes de la Cuesta pels temes polítics, en Carné Ribalta i Ventura Sol per les de propaganda i publicitat, en Josep Rovira i Canals i Martí Vilanova, els germans Morella, en Joaquim Carrió, en Roc Boronat, Ferran Arqués, per totes les accions militars. I a l'interior, Catalunya Sud, se n'encarregaven de captar voluntaris en Jaume Aiguader, que més tard va ser batlle de Barcelona, i Amadeu Bernadó. Per tant, no era una operació romàntica, com alguns historiadors a vegades han volgut fer veure.
1: Sí.
0: Era una operació ben planificada, ben organitzada, i que tenia molt clar els objectius.
1: I militar, amb una organització militar.
0: Sí. Per combatre una dictadura militar, sí, s'havia de fer amb una organització militar. Com que no acabava de tenir molts més diners, i també dificultat per trobar armes, la majoria d'armes que poden comprar acaben sent utilitzades de la Primera Guerra Mundial, a través d'antiquaris, de brocanters i de venda de segona mà, diguem-ne. Aconsegueix que s'hi uneixin uns 60 voluntaris italians que ja havien estat lluitant en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, i per tant aquests soldats italians, aquests mercenaris, què aporten? Aporten un coneixement de com fer el soldat a un jovent català, moltes vegades inexpert, que potser venien de treballar a la mina, a la pesca, al camp, o en el que fos, per dir-ho així, no? D'aquests voluntaris antifeixistes italians, els més noms són en Ricciotti, en Garibaldi i l'Arturo Rizzoli. Aquests són sobretot els que fan d'instructors militars.
1: D'on ve aquest lligam amb els italians, aquesta connexió amb els italians?
0: No està massa clar, però és evident que aquests exsoldats de la Primera Guerra Mundial es anaven oferint, contractant-se que els lloguessin per fer accions, activitats on fos, i d'alguna manera suposo que a París contacten amb la gent de Macià. I per tant, en Macià, veient que a ell li costa acabar de formar la seva gent, hi ha alguna foto fins i tot que es veu algun jove fent pràctiques amb un pal d'escombra, com s'havia de posar dins de la trinxera, i com si el pal d'escombra fos una escopeta. Per tant, imaginem-nos, costava formar a la gent. La qüestió és que és l'experiència de fer de soldat el que li porten aquests mercenaris italians dins de la seva organització.
1: Era el tercer capítol dels Fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A Ràdio Arrels estem demanant a diferents persones de Catalunya Nord que ens expliquin a qui li dedicarien un carrer en algun vilatge o vila del país que no tingui carrers dedicats o que no en tingui prous. I a aquesta hora podem saludar a un company de Ràdio Arrels, el delegat del Conflent, que és l'Enric Balaguer. Enric, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Que avui quedes tu com a entrevistat, però normalment ets tu qui fa les preguntes. Però ens has triat un home de Prada. A qui li dedicaries un carrer?
4: Sí, en Charles o Carles Romeu, que és una persona que no té carrer, i això és molt sorprenent. No té carrer, ho explicarem més tard, ni a Prada, ni al Conflent, ni a Andorra, on segurament hauria de tenir-ne com a mínim un, no sé si...
3: Clar, Carles Romeu era fill d'un batlle de Prada, que fins aquí no mereix nom de carrer per aquests mèrits, però sobretot va ser molt important, no tant potser per Prada com per Andorra.
4: Per Andorra va ser veguer d'Andorra de 1887 a 1933, si calculem bé deu fer 46 o 47 anys. Veguer d'Andorra, que és, era el representant del copríncep d'Andorra, és a dir, el president de la República Francesa, a Andorra, i durant molts, molts anys.
3: Durant tots aquests anys va fer diferents tasques, diguem, que van canviar Andorra i que van apropar una mica Andorra al país que coneixem avui, potser.
4: Sí, sí, se li atribueix la carretera del Pas de la Casa, se li atribueix el telègraf i se li atribueix els correus, però també moltes altres coses. És una persona que era al cor del desenvolupament d'Andorra a l'inici d'aquest segle XX.
3: Clar, i hem de pensar que Andorra, que a l'inici d'aquest segle XX, era una zona molt pobra, una zona rural, i que per tant potser no era tan evident que pogués pujar el telègraf, per exemple, fins a una vall molt remota, no?
4: Sí, sí, és això, l'Andorra del segle, de l'inici del segle XIX o del segle XX, era una Andorra molt rural, molt pobra, hi havia poca cosa, molt diferent del que coneixem actualment, evidentment.
3: El Carles Romeu, de més gran, em sembla que va tornar cap al Conflent, perquè de fet està enterrat a Prada, no?
4: Sí, en Romeu feia anada i tornar per la seva professió, és a dir, que també era lligat directament a la prefectura dels Pirineus Orientals. Andorra, ara no és el cas, Andorra durant molt de temps era lligada a la prefectura dels Pirineus Orientals. I doncs, evidentment, ell, la seva professió era, a l'inici, era advocat, doncs va començar la seva carrera d'advocat concretament aquí i a Tolosa, on va estudiar, i després el van nomenar a Andorra.
3: I, com dèiem, està enterrat aquí a Prada i, de fet, la seva tomba és un dels punts potser coneguts del cementiri de Prada, perquè és bastant... interessant, em sembla.
4: Justament, no conegut, és a dir, que és una tomba important amb el seu bust i ara se fa bastant malbé. Jo he fet diverses intervencions que no ha prosperat per intentar que algú pinti la tomba, que se renova, suposo que es farà com a mínim un dia. De moment hi ha desinterès complet, tant del costat francès com del costat andorrà i del costat pradenc, per dir-ho. S'ha casat amb una persona de la burgesia, o fins i tot de la burgesia industrial catalana, amb Eugènia Lafabrega, que va néixer a Barcelona i va morir a Prada, i després ha tingut un segon casament amb la Susanna Fauri, que és ella que es va cuidar d'aquesta tomba amb una mansió, cal dir, una mica original.
3: Parlem de la mansió en qüestió.
4: Bé, la mansió en qüestió, evidentment posen Charles Romeu, avocat, viguier d'Andorra, tot això és en francès, amb tots els títols, medalles que té, i s'acaba, ho diré en francès, amb aquesta frase: homme de bien dans toute l'acceptation du terme, mort victime du plus méprisable de ses concitoyens. Doncs, per què això? Això perquè li havíem posat un veguer adjunt, una figura que no després no va existir mai, que tenia per funció justament de rebaixar la seva feina, justament de tenir un cert menyspreu cap a ell. I doncs aquesta senyora va tenir aquesta iniciativa de posar aquesta paraula.
3: Doncs que quedés clar el que em pensava. Dèiem doncs, que Carles Romeu no té dedicat cap carrer ni a Prada ni a Andorra, i probablement, si més no, Prada com a vila natal, i potser el Pas, que són els que d'allò, però el que sí que té és una certa documentació bibliogràfica, i de fet hi ha un llibre dedicat a aquest home, que és L'home de mirada clara, que està fet per Ludmila La Cueva.
4: Sí.
3: Aquest llibre editat a Andorra, no, en aquest cas?
4: Aquest llibre editat a Andorra és una biografia novel·lada, no és una biografia, tècnicament biografia. Hi ha pas cap carrer a Prada, només sobre una casa on va viure hi ha una placa al carrer dels Pirineus. Però, i la tomba al cementeri, que jo recomano, bé, per la gent que els hi agrada passejar pel cementeri, però és segurament un de les tombes més guapa de Prada. I reivindico que cal...
3: I el cementiri de Prada és un dels que la gent hi entra, encara que sigui per anar a veure la tomba de Pompeu Fabra i tot plegat, sí. O sigui que
4: sí, sí.
3: Pot ser... pot fer la volteta, ja.
4: Sí, sí, el mateix, no sé si s'ha dit un carrer, però el mateix carrer del cementeri hi ha també enterrat en Jean Rus, que és un personatge important també per Catalunya Nord, que ell té carrers i em sembla que té un col·legi a la Plana.
3: Doncs en podem parlar un altre dia. Moltes gràcies, Enric.
4: De res.
2: Udonim i Amancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?

0: like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time, yeah.
1: Go ahead, though.
0: You want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top.
2: La crònica del planeta. CO2 a Radio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: La contaminació sonora submarina, una amenaça invisible per als ecosistemes marins. Bon dia. Els oceans sempre han estat plens de sons, el soroll de les ones, la pluja, però també les vocalitzacions de les balenes o els clics dels dolfins, essencials per a la caça, la navegació i la vida social. Des de la segona meitat del segle XX, però, l'activitat humana ha transformat radicalment aquest paisatge sonor. Segons el document La pollution sonore sous-marine, publicat per France Nature Environnement, Occitanie Méditerranée, vaixells de càrrega, prospeccions petrolíferes, construcció d'aerogeneradors marins o sonars militars generen una cacofonia creixent que avui afecta pràcticament tots els racons dels mars i oceans del planeta. Les conseqüències per a la fauna marina són greus i variades. El mateix informe assenyala que el soroll emmascara les comunicacions entre individus i dificulta la localització de preses, obligant algunes espècies a gastar més energia per adaptar-se. A la Reserva Marina de Cervera-Banyuls, els estudis citats al document han documentat una reducció significativa de les vocalitzacions del mero brun i del corb en zones de forta contaminació acústica, amb una quasi desaparició dels sons associats a la reproducció. Més greument, els canons d'aire comprimit poden provocar lesions als òrgans interns del calamar gegant o matar zooplàncton en un radi d'un quilòmetre 200, mentre que els sonars militars són sospitosos d'haver causat encallaments massius de cetacis al Mediterrani. Davant d'aquesta urgència, les solucions existeixen, però les polítiques són del tot insuficients. France Nature Environnement recorda que reduir la velocitat dels vaixells només un 10% permetria disminuir la contaminació sonora un 40% i també el risc de col·lisió un 50%. Tanmateix, el marc regulador internacional i estatal continua basat essencialment en la sensibilització voluntària, sense cap mesura ni tan sols prescriptiva.
5: Bon estiu a Radio Arrels.
3: Radio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels, és la una.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Divendres 4 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. El temps i, sobretot, la calor, ja que la màxima d'avui és el Conflent amb 37 graus, 36 graus al Vallespí de màxima, 35 a les Corberes, 34 al Rosselló i fins i tot 30 graus a Cerdanya. El cap de setmana, doncs, les temperatures mínimes continuen altes a la plana del Rosselló, 25 a Perpinyà, 24 a Prada i a Ceret, 16 graus del banc de Sallagosa. En canvi, a la tarda, el termòmetre arribarà als 31 graus a Cerdanya, 33 a Prats de Molló, 37 graus a Ceret, Prada i Perpinyà, tot això sota el sol, potser, però no tots els models estan d'acord, alguns xàfecs de cara al vespre sobre els relleus. Diumenge, doncs, si fa o no fa, continuarà fent tanta calor, el termòmetre, això sí, baixarà lleugerament, sobretot a la plana, 32 graus a Perpinyà, però encara 33 a Prada i a Ceret i fins a 30 graus a Cerdanya. Normalment, els primers dies de la setmana entrant, les temperatures tendiran a baixar, fins i tot a Perpinyà dilluns, per sota dels 30 graus, però encara 33 graus dilluns anunciats del banc de Ceret i també a Prats de Molló o a Prada.
0: Ràdio Arrels.
5: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: A Porvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear. Un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Porvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
7: Al matí, en Pol va presentar-se al bar d'en Raül. Havia pres la decisió de fer algunes verificacions en relació als deliris d'en Julius Warshawski. Per sort, un dels seus antics companys del col·legi era especialista en qüestions ambientals en un diari. S'havien tornat a trobar per casualitat en la inauguració d'una exposició de fotoreportatge a Perpinyà, el setembre passat. I van anar al restaurant Sud, situat al costat de la plaça del Puig, en el barri gitano, per celebrar dignament aquell retrobament bevent més que de costum. L'Estefan Zeller va donar-li en aquella ocasió la seva targeta. En Pol es va procurar de monedes a la barra i es va dirigir cap al telèfon situat al fons del bar.
8: Podria parlar amb en Stefan Zeller?
9: Sí, sóc jo.
8: Hola, Stefan. Sóc en Paul Feder. Espero no destorbar-te.
9: Paul! Hola, camarada. Esclar que no. Tu no em molestes mai.
8: Mira, escolta, potser la nostra conversa s'allargarà un pèl. He de fer-te unes preguntes. En el diari encara t'encarregues dels temes ambientals?
9: Yes, man. I ara? T'has tornat ecologista o què?
8: Ah, i ara? Has sentit parlar d'una xarxa que es diu Nuclear Watch?
9: Sí, continua.
8: I què en penses? És creïble?
9: Calma't, Pol. Em telefones per demanar-me informació sobre Nuclear Watch. Ei, que no és tan simple, amic meu. Cal que m'expliquis una mica més per què t'interesses per Nuclear Watch.
8: Què has sentit parlar dels sentinelles?
9: Et telefono en 10 minuts. Dóna'm el teu telèfon.
7: En Pol va donar-li el número de la cabina. El to de l'Estefan havia canviat de sobte, el va notar més tens. I si malgrat tot el vell tenia raó, el telèfon va sonar exactament 10 minuts més tard.
9: Pol? Sí, Sóc en Stefana. Escolta bé el que et diré. Poca gent coneix l'existència d'aquestes sentinelles i jo mai no he conegut ningú que en conegui un. Ves amb compte. Tot plegat sembla un afer massa arriscat pels temps que corren.
8: Podria ser que la noia que va morir fa un parell de dies al Cap Biarra en fos una. Has sentit parlar d'aquesta història?
9: Sí, esclar. Vaig veure un teletip d'agència i com el cas va passar al país, com saps que era una sentinella. D'on es tret aquesta informació?
8: Per què carall és un tema tan delicat?
9: Per descomptat, ni llegeixes la premsa ni escoltes la ràdio, oi que no? Dins el món de l'atom existeix un projecte anomenat ITER. L'objectiu és el domini de la fusió nuclear per produir electricitat, substituint la tecnologia actual de fissió de nuclis d'urani o de plutoni. ITER serà un reactor experimental destinat a demostrar la viabilitat científica i tècnica de l'energia de fusió. És una energia fantàstica, com la que trobem en el Sol. La primera matèria necessària per a la fusió pot ser extreta de l'hidrogen contingut en l'aigua del mar, per tant inesgotable i gratuït, i a més no produeix gaires residus. Però hi ha un petit detall per determinar. Per a que funcioni, cal portar la barreja d'isòtops d'hidrogen a una temperatura de 200 milions de graus per tal que la reacció de la fusió es mantingui i pugui ser controlada. A aquesta temperatura, cap recipient ho resisteix. Cal utilitzar fluxos magnètics molt complexos i potents.
8: Fins aquí, més o menys, et segueixo, tot i que tècnicament em supera. I no ho acabo d'entendre. On és el problema?
9: De fet, hi ha tres problemes connectats entre si. El primer lloc, ITER representa un repte financer brutal. Es tracta d'una inversió de 10 miliards d'euros finançada per una dotzena de països participants en aquest projecte. Sabeu, doncs, que es tracta d'un projecte faraònic d'escala mundial. En segon lloc, el novembre del 2006, a França va obtenir la llicència de construcció del reactor experimental a Cadagassa, a la vall del Roine. França és el primer país nuclear del món amb 58 reactors per a una població d'uns 63 milions d'habitants. En comparació a Alemanya, un país amb molts punts semblants al nostre, tot i que amb notables diferències en aquest tema, ja que cal dir que en té 19 per a uns 85 milions d'habitants i ha previst desmantellar la major part d'aquests. En tercer lloc, i acabo ja, la fusió interessa els militars. En principi, el seu dogma és utilitzat en el compressor d'hidrogen, però en el futur, el domini de la fusió al confinament inercial permetrà miniaturitzar el tamany de les bombes atòmiques, tot un repte per a la tecnologia de l'armament. Entendràs per què els països de Nuclear Watch, d'una banda, són considerats com un perill pels estats nuclears i de l'altra són titllats de persona non grata a França, perquè qualsevol cosa que porti a la societat civil a reconsiderar el seu suport massiu a l'energia nuclear es veu com un atemptat contra els interessos vitals de la nació. Aleshores, ara, a més del projecte ITER, tu dius...
8: D'acord, però arriben tan lluny com per assassinar una científica?
9: No siguis tan ingenu. De l'operació clandestina realitzada a Nova Zelanda pels nedadors francesos per enfonsar el Rainbow Warrior, passant per l'assassinat de George Bessa per l'acció directa, la història nuclear francesa està plena de cadàvers. Si la teva sentinella va descobrir alguna cosa important, és possible que l'hagin neutralitzat.
8: George Bessa? Aquest era el cap de Renault, oi? No hi veig cap relació amb tot això.
9: Escolta, Pol, abans de ser el cap de Renault, George Bessa també va ser el primer dirigent del consorci Eurodif, la indústria d'enriquiment d'urani creada per França a Pierrolatte, inaugurada l'any 1979. Aquest consorci ho ha passat magre per poder reemborsar un deute de més d'un bilió de dòlars a l'Iran. A finals del 1986, una vegada més, l'estat francès va haver de tornar una engruna de 330 milions i finalment va rebutjar lliurar l'urani promès sota contracte als iranians. George Bessa va ser assassinat. Resulta estrany. Després, per arrematar-ho, la fàbrica de Pierrolatte va ser batejada George Bessa. De fet, Acció en Directe va crear una comissió formada per amics d'amics. Una mena d'advertiment. A França, res no és senzill en relació al tema nuclear.
8: Ja ho veig. Escolta'm, una cosa més. No has pas sentit parlar d'algun problema que hagi passat aquests darrers dies a la vall del Roine?
9: Doncs no. No obstant això, es parla força de la contaminació dels PCB, el que és bastant sorprenent, però res que tingui relació amb el tema nuclear. De totes maneres, tu ets lluny del Roine, no creus?
8: Sí i no, t'ho explicaré. Els afluents del Roine passen molt a prop d'aquí. El principi de Coriolis explica aquest fenomen. A l'hemisferi nord, tots els grans moviments són desviats cap a la dreta a causa de la rotació de la Terra. Llavors, quan el Roine desemboca al mar Mediterrani, es bifurca cap a la dreta i arriba així fins a les nostres terres. Si la noia morta era una sentinella, estava molt ben situada per vigilar les activitats nuclears de la vall del Roine.
9: Vigila, Pol. Quan m'has parlat dels sentinelles, he penjat i he anat a una cabina pública bastant allunyada de la redacció del diari per telefonar-te. Siguis prudent, fes com jo. Avui dia és molt fàcil punxar una conversa telefònica. Aprofundiré una mica en l'actualitat del Roine. Torna'm a telefonar d'aquí dos dies.
8: Perfecte. Per part meva, remouré una mica les coses per veure què més en puc treure. Un dels meus amics ha mort per culpa d'aquest merder.
9: Escolta'm bé, Pol, si tot això finalment té caps i peus, voldré l'exclusiva, m'entens?
8: Sí, home, sí, no hi haurà cap problema. Tot i que, de moment, tot plegat són hipòtesis.
9: Cuida't, companya, sigues molt prudent i, sobretot, no t'oblidis de l'exclusiva.
6: Nuclear Parano, una novel·la de Gildas Gerodó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la episada dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En un episodi precedent vos he donat adreces de sites internet que podeu consultar per comprovar una paraula, la seva ortografia, el seu sentit o la seva utilització, i així progressar en l'aprenentatge del català. Bé, se sap que per progressar no hi ha res com jugar amb la llengua. En línia, a internet, us divertireu amb la versió catalana del Scrabble, catamots.cat. És una iniciativa de la Federació Internacional de Scrabble en català. Hi jugareu contra companys o contra l'ordinador. Si no, cada dia, el diari digital VilaWeb proposa Motli, mot-li. Per deducció, acabareu per trobar el mot misteri del dia. És sobre el model Mastermind, però pas amb colors, amb lletres. Una altra versió molt similar que podeu baixar al mòbil, jo us recomano l'adreça elmot.gelozp.com. El mateix VilaWeb us confronta diàriament al paraulògic. Vos trobareu de cara a cara amb un conjunt de 7 lletres, amb les quals heu de formar un màxim de paraules. Bé, la lletra del mig és obligatòria. És un joc molt addictiu, amb molts seguidors. S'organitzen fins i tot concurs locals, també a Catalunya Nord, abans de la gran final a Barcelona.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
5: Escolta Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Com han rebut en Pau Casals la gent de Prada? Amb una indiferència? Alguna potser suspició? S'ha pogut valorar? S'ha pogut...
1: Llavors, jo et puc dir una cosa, aviam, que no sé si en teniu massa consciència d'aquestes coses. L'any 39, quan hi ha l'exili, quan hi ha la gent que es porten aquí, són, al departament hi ha 240.000 habitants. I són 450.000 persones que passen la frontera. Ho torno a dir, tenen el departament 240.000 habitants i són 450.000 persones que passen la frontera. Primer problema. Segon problema, quan la gent passa la frontera el mes de gener, febrer, març del 39, la situació encara és que només hi ha el govern de Vichy. Però aquest govern de Vichy no s'ha encut encara afrontat amb el problema de la guerra que es faran amb els alemanys. El mes de setembre, hi ha la mobilització general a l'estat francès. És a dir, que tots els homes se'n van a la guerra. Tots els homes de Catalunya Nord són mobilitzats. No sé si veus la situació.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: Han entrat 450.000 persones repartides en els camps i els homes han marxat i hi ha el govern de Vichy. Com vols que la gent estiguin de preocupar de saber qui és Pau Casals i qui no és Pau Casals i qui són els seus amics i tot això? Sobretot que hi ha la declaració de guerra, t'ho he dit, el mes de setembre del 39... i que llavors en aquell moment la gent es troben amb un conflicte enorme. És a dir, que els únics homes que hi ha a Catalunya Nord són els republicans tancats en els camps. Per tant, l'agricultura, que és essencial a Catalunya Nord, té menester d'homes. Tots els que es poden escapar del camp per una raó, per una altra, per una antiga amistat, per una antiga parentela, per una antiga el que vulguis, es fan ajudar per marxar dels camps i anar a treballar com a pagès. Però vol dir que si surten dels camps i se'n van a la pagesia a treballar, van a reemplaçar per la feina els homes que han marxat, però no únicament per la feina, també segurament per altres problemes de relacions amb les dones, amb les filles, amb el que sigui. Agreujar la cosa. L'any 1940 la cosa es va complicant. El govern de Vichy es fa cada vegada més difícil i més dur amb els estrangers. A tal punt que són cada vegada més controlats i més... La gran sort és que Pau Casals és respectat. Perquè, malgrat tot, encara que siguin de dreta i després segurament també d'extrema dreta, hi ha gent que tenen una certa cultura i que saben qui és Pau Casals.

0: possible que hi ha és la dels camps. I és això que aprofiten els refugiats per poder sortir dels camps, perquè demanen voluntaris, i quan demanen qui sap fer d'agricultor, tothom sap fer d'agricultor. Quan demanaran qui sap fer carbó de llenya, tothom sabia fer carbó de llenya, perquè s'agreujarà la cosa, no hi haurà més gasolina, els cotxes hauran de funcionar amb un sistema que se'n deia el gasogena, que funcionava amb carbó de llenya. Però per fer carbó de llenya calia anar amb els boscos a fer llenya i després carbó de llenya. I per tant no hi ha mà d'obra, l'única mà d'obra que hi ha és la dels republicans. I qui té avantatge en aquell moment en el món dels republicans són els catalans, perquè hi ha la llengua que els serveix de mitjà de comunicació i d'entendre's amb la gent de Catalunya Nord, perquè en aquell moment encara tothom parla català.
1: Pau Casals ràpidament té relacions normals amb els veïns, amb els habitants de Prada.
0: Llavors, té les relacions normals amb la gent de Prada, però, veiem, les mateixes relacions que podria tenir algú en qualsevol municipi, en qualsevol veïnat d'una època normal. Aquí, en aquell moment, no hi ha ningú que se li posi amb més, però tampoc hi ha ningú que se li posi amb menys. Té les relacions normals. És a dir, que ell, amb la seva companya, van a fer les compres. Els que són antics refugiats ja, perquè hi havia hagut la gent de l'exili del temps de la dictadura de Primo de Rivera. Hi havia gent que havien vingut en aquell moment, per exemple, a Prada, hi havia un peixoner, Ribes, que era el germà del famós fotògraf Pere Ribes, que era peixoner. I aquest ja havia vingut al moment de la dictadura de Primo de Rivera. Doncs aquesta gent sabien qui era el món dels exiliats, sabien qui era Pau Casals i sabien com funcionava la cosa. Per tant, Casals tenia una relació més directa quan baixava, sobretot que, per exemple, una anècdota, Casals no portava mai ni cinc a damunt. I per tant, quan baixava, la senyora Capdevila era 5 o 6 metres darrere d'ell. I és ella que pagava. I ell deia, ah, això m'agrada, i això ho agafava, però ni sabia ni quan costava, ni quan valia, ni agafava el que li interessava, i era la senyora Capdevila que pagava, que venia darrere d'ell. Bon, és un moment de vida, això,
1: sí, sí.
0: Un moment de vida. Llavors, en aquell moment, ben entès, molt poca gent s'interessen, tenen altres coses al cap, que fer homenatges o que fer, o que fer recordances del que sigui, a Pau Casals. Parlo d'això del 1939 i 1940. Ara, el 41, llavors la cosa va avançant. Es va complicant la vida perquè el govern de Vichy es fa cada vegada més difícil, i llavors són apretats, en Casals, com tots els estrangers, tenen d'anar a firmar regularment a la subprefectura, a la gendarmeria, allà on sigui, per atestar que són aquí, que no han marxat, que no s'han anat, què fan, de què viuen i com tot això, el merder d'aquell moment. I la cosa, ben entès, es complicarà molt més l'any 42, quan els alemanys arribaran. Perquè l'any 42, el mes de novembre, el 7 de novembre, la zona dita lliure s'acaba. I els alemanys arriben, l'11 de novembre arriben a Perpinyà i per tot arreu, i doncs també a Prada.
1: Has parlat del 1941, tanmateix fa un concert a Perpinyà el 1941.
0: Llavors, veiem, la sotsprefectura de Prada, en aquell moment, hi ha gent que saben qui és Casals, saben què és això, i ben entès, els sol·liciten constantment per fer espectacles al benefici dels presoners, a benefici de la gent que són a Alemanya, els presoners de l'estat francès, que són catalans del nord, però presoners de l'estat francès. I en Casals, com que té de donar les gràcies del respecte que li tenen i del que li permeten de fer per salvar gent, tot això, perquè, cosa que no hem explicat, durant l'any 39 i de l'any 40 es passa el temps Casals a enviar diners a tota la gent dels camps de concentració que li escriuen. És a dir, que tots els republicans que li escriuen per demanar-li una ajuda amb ell directament, personalment, i que ell té la relació, té la directa, ell escriu totes les cartes manuscrites

0: i fa, cada vegada envia diners a la gent. Llavors, ben entès, té una relació directa d'ajuda a la gent, però aquesta relació directa d'ajuda de vegades s'allargarà en real amistat. Mm-hmm. Perquè després, quan la gent té ocasió de poder un dia sortir del camp, de seguida el venen a veure per donar-li les gràcies i per mirar si poden tenir alguna ajuda més. Aquesta ajuda en Casals la fa amb els seus propis diners, però també amb els diners dels quàquers, que era una secta americana que ajudava els presoners de la República. I és en aquell moment que hi ha la maternitat d'Elna, és en aquell moment que hi ha tota una sèrie de gent de Suïssa, d'allà on sigui, que venen a ajudar els republicans i que són en contacte directe cada dia amb en Casals, perquè la gent veig, per exemple, l'Elisabet d'Elna, sap qui és Casals i són amics, i Suïssa, i sap de què va. I d'altres, que són en aquests moviments de quàquers o el que sigui, que saben qui és Casals i que envien diners perquè ell pugui ajudar els que són tancats en els camps. Però això és 39-40.
1: Sí.
0: Sí. És segur que fa concerts a benefici i d'aquesta gent i dels presoners francesos, doncs nord-catalans, que són tancats a Alemanya. Perquè quan els francesos van ser mobilitzats el 15 de setembre del 39, tots van marxar pensant que en tenien per 15 dies, màxim 3 setmanes, per liquidar el problema, però pensant que guanyarien ells.
1: Sí.
0: I va ser 15 dies o 3 setmanes, ho van perdre. I van ser tancats de seguida. I ben entès, els alemanys no tan sols van guanyar, sinó que van obligar a un armistici i que van tallar França en dos, una zona ocupada i una zona lliure. Aquesta situació de meitat de França a l'engròs, zona nord ocupada, i meitat de la França sud, zona lliure, va durar fins al 42, fins al novembre del 42. Per tant, al novembre del 42, la situació canvia radicalment. Perquè ara no és més el govern de Vichy, amb qui, malgrat tot, hi havia algun funcionari, alguna persona. Per exemple, el govern de Vichy va destituir tots els batlles dels municipis de Catalunya Nord que eren d'esquerra i que havien sigut elegits. Els va destituir i els va posar, va reemplaçar per membres dels partits vichistes, petellistes, de dreta, que no eren elegits, però que van ser anomenats. Se'n deia una delegació especial. A Prada va resultar que el que va ser anomenat era un comandant de l'exèrcit francès, el comandant Piguillem, Victor Piguillem, que tenia una certa cultura. I com que tenia una certa cultura, sabia qui era Casals i sabia tot això, bé, no tan sols el va assessorar, el va protegir tot això, sinó que, cosa multiestranya, el va nomenar, el va fer ciutadà d'honor de la Vila de Prada. Imagina't això, ciutadà d'honor de la Vila de Prada, en el moment on la legió francesa eren ells que manaven tot això, i aquest comandant Piguillem, quan va passar això, va tenir articles a la premsa local, que en aquell moment era l'Independent, per exemple, o era el Roussillon, o era tota una premsa d'extrema dreta, que li van posar articles dient-li si era normal que un batlle de l'estat francès fes ciutadà d'honor a un roig, a un segurament comunista, anarquista, dentista, socialista, futurista, en fi, tot el que vulguis, com eren Casals. Bon, per dir que ell també, i això, i tancaré la parèntesi, va proporcionar que al moment de l'alliberament de Catalunya Nord van posar a la garjola tots els batlles que havien sigut nomenats per Vichy i els van jutjar. I quan van agafar en Piguillem comandant, perquè havia sigut batlle nomenat per Vichy, com a testimoni a descarga va tenir en Pau Casals, que van a dir no, que s'havia comportat bé tot això i el va ajudar a que la pena fos més lleugera.
1: Era la novena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ciències a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: La Universitat Catalana d'Estiu s'ha acabat el dia de la cloenda amb el lliurament del Premi Josefina Cortés i Gené a un cerdà, Joan Montaner Bertrà, farmacèutic a Puigcerdà. Parlem amb ell pocs minuts després de l'acte. Joan Montaner, has estat un dels premiats del Premi Cortés Gené, un premi lligat a la botànica. Per quin treball?
4: Bé, de fet, el premi, el que el vull agrair profundament, és una relació entre plantes medicinals i països catalans i, complementàriament, el món farmacèutic. El projecte que he presentat és un buidat de tres diccionaris molt importants de la llengua, com són el Diccionari Català Valencià Balear, el Diccionari del Mossèn Griera, que és el tresor de la llengua, i el Diccionari General de la Llengua Catalana d'en Pere Albèrnia, que és un valencià que es va establir a Barcelona, i buidant aquests tres grans diccionaris a veure coincidències o discrepàncies sobre el món de les plantes medicinals.
3: De discrepàncies n'hi ha moltes?
4: No, és que estem tot just començant el treball, llavors jo crec que discrepàncies no hi haurà, més aviat aspectes complementaris.
3: Aquest treball comença ara, però en projecte quan penses que et durarà?
4: Jo voldria, per compromisos personals, que en un any i mig això es pogués estar al carrer i presentar-ho públicament, tant d'una banda als organitzadors del premi com de l'altra al públic en general.
3: T'esperaves un premi?
4: Bé, en la mesura que un es presenta, doncs sempre pensa que hi pot haver la possibilitat de guanyar. És una possibilitat.
3: T'has dedicat molt de temps a les plantes.
4: Sí, he estat fent dues tesis doctorals que ben bé m'han representat gairebé 10 anys de tasca, amb l'agravant de que, lamentablement, per qüestions d'edat, doncs la majoria dels meus informants, potser més de 500, ja no hi són. I aquesta recopilació del saber popular de les plantes medicinals, de sobretot Cerdanya, Capcí i Conflent, és el que m'ha donat alegria per continuar treballant i presentant aquests volums al públic.
3: Això, les plantes i la salut per a les plantes, sembla que torna, perdona l'expressió, una mica de moda, s'havia deixat de banda durant uns anys.
4: Bé, lamentablement, amb l'abandonament del món agrícola i ramader de les terres catalanes, doncs s'ha perdut aquesta transmissió d'avis a pares, de pares a fills, fills nets, i en aquest moment doncs el saber popular doncs pràcticament ha desaparegut i només hi ha un interès i un voler conèixer el món aquest a través de llibres, però no a través del que havien après de les generacions anteriors.
3: Per acabar, hi ha un cert orgull que aquest premi, a través de la teva persona, se'n vagi a Cerdanya, no?
4: Bé, tot el que lligui Cerdanya amb la meva persona és motiu de satisfacció.
3: Moltes gràcies, Joan Montaner.
4: Molt bé, vosaltres, bon dia i bona hora.
1: Ràdio Arrels, en FIAC 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Divendres 4 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. El temps i sobretot la calor, ja que la màxima d'avui és el Conflent amb 37 graus, 36 graus al Vallespí de màxima, 35 a les Corberes, 34 al Rosselló i fins i tot 30 graus a Cerdanya. Al cap de setmana, doncs, les temperatures mínimes continuen altes a la plana del Rosselló, 25 a Perpinyà, 24 a Prada i a Ceret, 16 graus del banc de Sallagosa. En canvi, a la tarda, el termòmetre arribarà als 31 graus a Cerdanya, 33 a Prats de Molló, 37 graus a Ceret, Prada i Perpinyà, tot això sota el sol, potser, però no tots els models estan d'acord, alguns xàfecs de cara al vespre sobre els relleus. Diumenge, doncs, si fa o no fa, continuarà fent tanta calor, el termòmetre, això sí, baixarà lleugerament, sobretot a la plana, 32 graus a Perpinyà, però encara 33 a Prada i a Ceret i fins a 30 graus a Cerdanya. Normalment, els primers dies de la setmana entrant, les temperatures tendiran a baixar, fins i tot a Perpinyà dilluns, per sota dels 30 graus, però encara 33 graus dilluns anunciats del banc de Ceret i també a Prats de Molló o a Prada.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
4: Els 20 de clàssica, avui Bach, Sibelius i Gershwin. El pianista xinès Lang Lang, que viu als Estats Units, és una star de la música. N'hi ha que li retreuen justament aquest costat mediàtic. El 2009, la revista Time el va considerar una de les 100 persones més influents del món. Lang Lang va néixer el 82 i als 11 anys ja va guanyar el seu primer concurs internacional. L'escoltarem en una transcripció per piano de la suite orquestral número 3 de Joan Sebastià Bach.

La transcripció per piano de la suite orquestral número 3 de Joan Sebastià Bach amb el pianista Lang Lang. Del segle XVIII al XX, amb Jan Sibelius, el compositor finlandès, que el 1910 va escriure la seva sinfonia número 4. Era l'època de Schoenberg, d'Stravinsky, que ell va conèixer. En una carta a una amiga li diu: "Aquesta sinfonia és una protesta en contra de la música actual." L'obra va ser rebuda amb fredor.

El segon moviment de la Simfonia número 4 en la menor de Jean Sibelius amb la Filarmònica de Nova York amb la direcció de Alan Gilbert. George Gershwin, que acabava d'escriure la seva Rhapsody in Blue, va rebre un encàrrec de la Societat de l'Orquestra Simfònica de Nova York per fer un concert per piano. Això el va obligar a aprendre ràpidament com compondre un concert per piano i amb la pressió del termini per completar l'obra el 1925, Gershwin es va comprar llibres sobre teoria i orquestració i ell mateix va aprendre els mecanismes de composició. Va ser prou autocrític per reconèixer que no dominava aquell format.

0: L'Allegro agitato del concert per piano de Gershwin amb André Previn amb l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh amb la direcció de Leonard Bernstein. Abans hem escoltat el pianista Lang Lang amb Joan Sebastià Bach i el segon moviment de la quarta sinfonia de Sibelius.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Elna, 95.

Els tirons, besucs, colls verds semblen soldats de la quinta, estorrats i maladrets. Han crescut massa de pressa, no estan fet pel terra sec, amb aquell parlar tan lleig. Sap l'Albert i una riera si mai la sabem trobar, amb un mocador per vela robat a les bugaderes, semblaran vaixells pel mar, semblaran vaixells.

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Que s'entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder, i una dama blanca que t'espera ordina el gran

tot és ordre i aventura. Si avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, ella et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Diu que ella és pura però contamina el teu criteri, qui s'hi encomana viu per sempre sota un altre lloc.

els àngels del serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint

que l'aigua de puntetes, que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes o han cosint una cançó.

els àngels del serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir.

corre l'aigua de puntetes que els ocells s'embaga jo. Quan els grills mengen rosetes van cosint una cançó.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Divendres 4 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. El temps i sobretot la calor, ja que la màxima d'avui és el Conflent amb 37 graus, 36 graus al Vallespí de màxima, 35 a les Corberes, 34 al Rosselló i fins i tot 30 graus a Cerdanya. Al cap de setmana, doncs, les temperatures mínimes continuen altes a la plana del Rosselló, 25 a Perpinyà, 24 a Prada i a Ceret, 16 graus del banc de Sallagosa. En canvi, a la tarda, el termòmetre arribarà als 31 graus a Cerdanya, 33 a Prats de Molló, 37 graus a Ceret, Prada i Perpinyà, tot això sota el sol, potser, però no tots els models estan d'acord, alguns xàfecs de cara al vespre sobre els relleus. Diumenge, doncs, si fa o no fa, continuarà fent tanta calor, el termòmetre, això sí, baixarà lleugerament, sobretot a la plana, 32 graus a Perpinyà, però encara 33 a Prada i a Ceret i fins a 30 graus a Cerdanya. Normalment, els primers dies de la setmana entrant, les temperatures tendiran a baixar, fins i tot a Perpinyà dilluns, per sota dels 30 graus, però encara 33 graus dilluns anunciats del banc de Ceret i també a Prats de Molló o a Prada.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Avui seran uns 20 de jazz amables. Començarem amb una guitarra un poc ensucrada. Continuarem amb un dels músics més influents de la música nord-americana i acabarem amb un poc més de ritme amb un saxofonista que fa una música que els programadors de música d'ambient deuen utilitzar sovint. El guitarrista George Benson va publicar el 76 Brisen, un disc que va resultar molt popular i més encara quan va guanyar un Grammy Awards. Escoltem el tema que dona títol al disc, Brisen.

Brisen, de George Benson, del disc del 76. I un disc del 59 d'un músic que ha aconseguit grans èxits com a compositor, com a director d'orquestra, com a arreglista, com a productor. Seria interminable fer relat de tots els premis que ha tingut, Oscars inclosos, Quincy Jones. Segurament és com a productor que l'ha conegut el gran públic. Va produir tres dels discos més populars de Michael Jackson, Off the Wall, el Thriller i el Bad, del 79 al 87. El 1959, Quincy Jones, amb la seva orquestra, va publicar I Big Dancers, del que escoltarem un tema que va fer amb Henry Salvador, The Midnight Sun Will Never Set.

The Midnight Sun Will Never Set, de Quincy Jones, del seu disc I Dig Dancers, del 59. I acabarem els 20 de jazz d'avui, que he qualificat d'amables, amb un saxofonista que li encaixa molt bé aquest qualificatiu. Grover Washington Jr. ha aconseguit molts èxits, ha venut molts discos amb la seva música sense estridències, que diria el meu col·lega de la salsa en aquesta ràdio. El 87 va fer el disc Strawberry Moon, que acabava amb aquest tema de Marcus Miller, Summer Night.

0: Summer Night de Grover Washington Jr. del seu disc Strawberry Moon del 87. Abans hem escoltat la guitarra de George Benson i l'orquestra de Quincy Jones.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Ceret, 88.2. 5

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Maio, en tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè podem fer construcció de sable.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Divendres 4 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. El temps i sobretot la calor, ja que la màxima d'avui és el Conflent amb 37 graus, 36 graus al Vallespí de màxima, 35 a les Corberes, 34 al Rosselló i fins i tot 30 graus a Cerdanya. Al cap de setmana, doncs, les temperatures mínimes continuen altes a la plana del Rosselló, 25 a Perpinyà, 24 a Prada i a Ceret, 16 graus del banc de Sallagosa. En canvi, a la tarda, el termòmetre arribarà als 31 graus a Cerdanya, 33 a Prats de Molló, 37 graus a Ceret, Prada i Perpinyà, tot això sota el sol, potser, però no tots els models estan d'acord, alguns xàfecs de cara al vespre sobre els relleus. Diumenge, doncs, si fa o no fa, continuarà fent tanta calor, el termòmetre, això sí, baixarà lleugerament, sobretot a la plana, 32 graus a Perpinyà, però encara 33 a Prada i a Ceret i fins a 30 graus a Cerdanya. Normalment, els primers dies de la setmana entrant, les temperatures tendiran a baixar, fins i tot a Perpinyà dilluns, per sota dels 30 graus, però encara 33 graus dilluns anunciats del banc de Ceret i també a Prats de Molló o a Prada.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: El desembre del 2011 es va enregistrar en directe al Teatre Comarcal de Solsona un gran disc, el que va fer el cantant Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi. Roger Mas és un cantautor que ha lligat la creació d'ara amb la música d'arrel. La seva veu greu i el so de la cobla es barregen esplèndidament. Ja hem escoltat en altres ocasions cançons d'aquest disc fetes per ell. Avui escoltarem El Testament d'Amèlia, una de les cançons més populars de la tradició catalana. Primer, la sardana que va fer La Mota de Grinyón. Roger Mas diu que és la seva sardana preferida, i després la cançó que tots coneixem.

El testament d'Amèlia amb Roger Mas i la cobla Sant Jordi. Roger Mas ha cantat i ha posat música a poemes de Jacint Verdaguer, un treball que també ha fet un dels pares del folk català, Jaume Arnella. L'any 2002 va publicar el disc Mossèn Cinto Verdaguer, Cançons i Balades, amb la musicació que va fer de diversos poemes. Verdaguer, com altres poetes i escriptors, va tractar el mite del Comte Arnau.

Lo comte de Mataplana ne tenia dos cavalls. L'un era blanc com la gibra, l'altre fosc com l'opacat.

perquè no encelles lo blanc, perquè fuig dels camins aspres i a mi em plauen més que els plans. La comtessa ja hi tornava, mon marit, no ho fesses pas. Lo negre sembla el diable, Déu nos lo tinga allunyat. Ell no li torna resposta com si sentia tronar. El negre posa la sella, baldament fos satanàs. Adéu.

sant ou dins l'oforat, d'on surt entre rius de flama l'ornill del seu cavall. La comtessa l'esperava a la porta del palau. Passen hores, passen dies, passen nits de por i espant. A la tercera que passa l'en veu venir condemnat. La nit era negra, negra, més negra era son cavall.

Lo Comte Arnau, un poema de mossèn Cinto Verdaguer, musicat i cantat per Jaume Arnella. I per acabar, avui, les violines. Aquestes quatre violinistes que fa més de 20 anys que animen concerts i festes majors amb els seus ritmes que fusionen la música tradicional catalana i la celta. Han fet un disc, Quatre Estacions, 2017, on tornen a passar per les quatre estacions que el grup ha viscut des del 1996.

Les violines del disc Quatre Estacions. Abans hem escoltat Roger Mas amb la copla Sant Jordi i Jaume Arnella cantant Mossèn Cinto Verdaguer.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Aina, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè vaig a la muntanya a casa de

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Divendres 4 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. El temps i, sobretot, la calor, ja que la màxima d'avui és el Conflent amb 37 graus, 36 graus al Vallespí de màxima, 35 a les Corberes, 34 al Rosselló i fins i tot 30 graus a Cerdanya. El cap de setmana, doncs, les temperatures mínimes continuen altes a la plana del Rosselló, 25 a Perpinyà, 24 a Prada i a Ceret, 16 graus del banc de Sallagosa. En canvi, a la tarda, el termòmetre arribarà als 31 graus a Cerdanya, 33 a Prats de Molló, 37 graus a Ceret, Prada i Perpinyà, tot això sota el sol, potser, però no tots els models estan d'acord, alguns xàfecs de cara al vespre sobre els relleus. Diumenge, doncs, si fa o no fa, continuarà fent tanta calor, el termòmetre, això sí, baixarà lleugerament, sobretot a la plana, 32 graus a Perpinyà, però encara 33 a Prada i a Ceret i fins a 30 graus a Cerdanya. Normalment, els primers dies de la setmana entrant, les temperatures tendiran a baixar, fins i tot a Perpinyà dilluns, per sota dels 30 graus, però encara 33 graus dilluns anunciats del banc de Ceret i també a Prats de Molló o a Prada.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Tatin, que tatin, que tacar ton tot.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Tacar ton tot, que tacar.
2: Ràdio Arrels.
0: Tacar ton tot, tatin.
3: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Per Catalunya Nord, a les festes majors no és estrany veure-hi castells, perquè de fet hi ha dues colles actives, tant els Pallagos del Conflent com els Castellers del Riberal, que són d'Airano de Baó. I precisament els Pallagos del Conflent han convidat aquí en un acte a Prada a l'escriptor d'un llibre que es diu Contra la gravetat, la filosofia dels castells, i és el Kevin Prados, que el podem entrevistar ara. Kevin, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Bé, bé, bé. Deia que ets l'autor d'aquest llibre, La filosofia dels castells, en el qual intentes explicar una mica el perquè de tot plegat, un perquè que crec que hi ha moltes colles castelleres i que molt poca gent s'està plantejant, no, el perquè ens enfilem els uns a sobre dels altres.
5: Sí, jo sóc filòsof de formació, casteller dels Nens del Vendrell, i des de les primeres diades que hi vaig participar, doncs l'activitat em va interpel·lar filosòficament, no? Després, quan vaig fer la carrera de filosofia, que va ser just després d'entrar a la colla dels Nens del Vendrell, o sigui, vaig entrar amb 18 anys i vaig començar la carrera de filosofia, per dir-ho així, doncs sempre llegia, investigava, superava exàmens, treballs, etc., doncs pensant en com la filosofia interpel·lava els castells, no? I aquest llibre intenta això, explicar el perquè filosòfic d'això que fem.
4: De fet, intenta explicar el perquè filosòfic, però la primera part del llibre, que de fet, ara explicant-ho així sembla com una cosa molt assagística, però el tipus de text es pot llegir molt fàcilment, diguem. O sigui, és un text fàcil, però la primera part parla més de l'estètica del castell, que gairebé que més que filosofia potser és, no ho sé, història de l'art o una cosa així, no? Però hi ha una part també d'explicar el castell com un fet artístic o com...
5: Bueno, l'estètica és una disciplina de la filosofia, de fet, a la que jo més em dedico. Estem fent la tesis doctoral sobre això, precisament, i una mica aquesta disciplina de la filosofia, que és l'estètica, el que ens intenta explicar és si existeix o no la possibilitat de definir l'art, en cas que sí, què és això, no? I per què l'art ens interpel·la humanament d'una manera concreta que no ens interpel·la en altres activitats, no? Típicament humanes. I per mi l'execució d'un castell, no? Aixecar i descarregar un castell té una sèrie d'atributs estètics que des del pensament estètic quadra molt bé amb el que definim com una obra d'art, no? Són mimètics, emocionen, expliquen una història, s'expliquen per si sols, bueno, no? Una sèrie d'atributs, no? Que en estètica normalment atribuïn a les obres d'art. I el que jo intento fer a la primera part del llibre, doncs, és intentar argumentar i defensar per què podem veure l'execució d'un castell com una obra d'art.
4: I, de fet, la segona part fa un gir bastant gran en el que expliques, i és més l'entendre la colla, no? o la relació també entre, m'ho explicaràs millor tu, però uh-huh. Aquest sentiment de grup, aquest que ens sí. aporta a fer el castell, que això potser sí que és una cosa que els castellers en són més conscients, d'aquest sentiment de comunitat, però que va molt enllà, no? O que aconsegueix crear també una imatge de la societat, no? En un grup més petit, no ho sé. Però parles molt d'això i de com pot ajudar també els mateixos castellers el fet de pertànyer a aquest grup.
5: Sí, aquesta segona part és des de l'ètica, no? Que és una altra de les disciplines de la filosofia, on ens encarreguem de pensar sobre la moral, no? I sobre el que està bé, el que està malament, i sobre com les persones es fan una identitat moral a si mateixes, no? Com els castells, com a pràctica, forgen el caràcter de les persones que ho practiquen, no? I com aquestes persones practicant castells, almenys segons el meu punt de vista i el que jo defenso, es fan millors, no? Es fan més cíviques, es fan més altruistes, més solidàries, i d'alguna manera és una d'aquestes pràctiques típicament republicanes que serveix, no?, per crear capital social, per crear capital democràtic i per forjar un estat que es vol a si mateix, doncs això, no? A cívic, democràtic i republicà.
4: Kevin Prados, m'has parlat d'una tesi doctoral a partir d'una mica d'aquest llibre. A cap on va això? És com una ampliació d'aquest llibre?
5: Bé, al final, tu has dit abans, no?, que el llibre és llegidor, no?, que es deixa llegir, que és agradable. Aquest format d'assaig que jo he fet, doncs, és un format més literari, que vol interpel·lar a tothom, que vol que tothom ho pugui llegir. A la tesi doctoral no farem això, no? La tesi doctoral és un altre objecte, diguem-ne, literari, que té com a objectiu, doncs, demostrar de la manera més exacta possible, doncs, una, no?, una tesi. Quina tesi defensem en aquesta tesi doctoral? Doncs que els castells són romàntics, no? El que jo em centraré, el que ens estem centrant en aquesta tesi doctoral, és en demostrar que els castells es poden considerar una activitat romàntica, perquè hi ha un fet paradigmàtic, i és que si els castells són romàntics i van néixer a principis del segle XIX, de manera ja ferma, doncs podrien considerar-se el primer fet típicament romàntic de la cultura catalana, no? I per aquí va la tesi. Investigarem, ens deixarem les hores, intentarem demostrar-ho, i si surt que no, doncs explicarem per què i el que hem descobert que sí, no? I ja està. I aquesta és la missió.
4: Doncs esperarem que hi hagi les conclusions per també poder-ho divulgar, que la premsa també hem de fer una mica aquesta part. En tot cas, Kevin Prados, autor d'aquest llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castells, i cap de colla del Vendrell, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels, a Sureda, 95.

0: potser no?
1: Crec que sí, però és un pas especial i no. Si és un pas apicultor caldria fer venir un. Sí, jo m'avisi que és una cosa, per exemple, pels camps, quan abans veies un munt d'abelles al moment de la flor, i bé, ara, en veus, evidentment, hi ha sobretot borrinots. Hi ha ple d'altres insectes. Per sort que pol·linitzen, jo ho veig, per exemple, ara que tinc carbassos que són a punt de produir, passes pels carbassos, hi ha un borrinot, un altre borrinot, i d'abelles ben poques. C'est pas d'on tenem.
2: El més gros perill per les abelles és aquell frelo asiàtic, que cal vigilar. Que podem fer una crida als oients, és que si veuen un...
1: El fosserú asiàtic.
0: El fosserú asiàtic. Cal,
2: si veuen un...
0: Ho cal dir a l'Ajuntament?
2: Sí, l'Ajuntament o a la Mancomunitat. Hi ha un servei que vendrà...
1: Sí, o els apicultors.
2: Els apicultors vendran a destruir, sobretot no ho fa ells, però...
0: Els apicultors ho fan també perquè tenen interès ells a fer això.
1: Ah bé, sí, escolta, per donar una anècdota, fa uns anys hi ha un apicultor que va venir a veure, tu ets en bio, sí, cap problema, puc posar els meus ruscos a casa teva? Sí, vos. Els va posar la nit de dimecres a dijous, i el dijous al matí collíem pomes, passi amb el primer palox de pomes, davant dels ruscos, i bé, ja hi havia tres o quatre fosserús asiàtics que esperaven davant
2: la sortida
1: dels ruscos. I t'he dit, mais com ho saben? El dimecres hi eren pas, el dijous hi són, i... I vet aquí, doncs havia posat
0: trampes,
1: i no, s'ha pas dit a Radio Arrels, a fer-s'hi pas. Mais això és una plaga que ens ve de la... com es diu, de la mundialització dels intercanvis, de...
2: Sí.
1: De aquí, bé, del fet que aquest animal té pas cap de predadors locals, i cal fer quelcom.
0: A la televisió francesa i comunicació he vist que anava per teu cantó de tornar a afavorir les verdures, les tomaques que fan mala cara.
2: Ah, sí.
0: Que no són gaire boniques. Perquè com semblaria que n'hi hagi, poques, ara alguns gran distribuïdor accepten ara...
2: Com de menys, has de cal aprofitar.
1: Exactament. Com dius, accepten, ho accepten pas amb el somriure. Crec que accepten perquè per certes coses ja se poden pas triar. Jo, que te diré, amb les abelles i això em fa pensar que tenim una societat, pas en David i jo, que s'hem viscut sempre pels camps i petits, anar al camp, anar a la muntanya, tenir una formiga no us fa pas por, una abella
2: tampoc.
1: I jo m'avisi amb gent de la meva edat i sobretot més joves que tenen, encara que siguin d'aquí del Conflent, que a poc no s'hem tallat de la natura en general. I jo m'avisi que aprenc a un munt de gent que un carbassó al mes de febrer és pas ben normal, una tomata al mes de novembre és pas ben normal tampoc, i que en canvi que si passa una abella i bé, no passa res, l'abella és pas aquí per picar-te.
2: Per matar.
1: Te matarà pas, no cal pas cridar, no cal pas... veus que ho veig sobretot quan tinc classes davant meu.
2: Sí, joves.
1: Sí, de vegades... els hi fotries bufetades que...
2: Nens de la vila.
1: Sí, no, encara que siguin pas de la vila. I fa pas gaire temps, bé, el 15 d'agost, reunió familiar, i veus gent, una mica de calma. Hi ha pas cap perill, és només una vespa que passa, és pas un tiranosaure. I això... és, com dir-ho, per mi és el símptoma d'un tall entre l'ésser humà i la natura.

0: d'una cosa que ha passat i doncs quan expliques a la gent que una tomata normalment creix a partir del juny, juliol fins, bé, fins que ja li pespús a l'hivern tenir tomates, sí, és normal de tenir tomates de penjar, d'aquestes petites o salsa tomates, menjar tomates fresques en el desembre o al març és pas ben normal. Per exemple, que explicar que jo tot aquest estiu que hi ha més gent que me demana l'enciam. L'enciam és pas una planta d'estiu,
1: no.
0: De primavera, de tardor, un poc d'hivern, mais mais si planti enciam a l'estiu, tindré mates d'enciam, això segur, mais aviat pujaran
2: massa ràpid.
0: Doncs i tu, que vols mates que facin 600 grams o 400 grams, recordi pas ben bé que, quina és la norma, mai les tindràs. Ah, mais no. Veus?
2: El comerç.
0: El comerç. El comerç ha fet un munt de mal.
2: Estem acostumats a tenir de tot. Tot l'any.
1: Bé, amics, ens retrobem, com sempre, el mes següent, el mes d'octubre, si tot va bé.
2: Si tot va bé, i sempre en ve ple.
1: El Punt Agrícola ha fet una mica de vacances, repàs previst, el mes d'agost, però hi ha hagut...
2: És fet.
1: Hi ha hagut algun problema personals d'uns dels dos. Que vagi bé, fins molt aviat, i visca el món agrícola.
2: Fins aviat.
0: Adéu.

sortir. Tinc una bèstia

Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó. Que s'instal·lés al barri el paradís terrenal, que la ciència fos neutral. Seria fantàstic.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Mia, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

al coll de senyoreta se li va la tristor. Al coll de senyoreta se li va

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

Cel o infern, haig de marxar d'una vegada. Doncs dona'm un últim alè.

cap penitència. No fa part dels hàbits meus. Vingui el dia del judici, serà el dia dels adeus.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

pare vostre que esteu ara en mel, rigui descol·locar el vostre nom. Tinguin uns altres el vos perenne, facis la mosca tot untat. Així Anglaterra coven el cel.

ara, ostre, que esteu ara amb mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el bosc perenne. Facis la mosca tot untat. Així en la terra coven el cel.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: M'agrada el blues.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: amb aquell gest un poc així, aquella cara un poc així que tenim tots quan viatgem a Gènova, que fins i tot no estem segurs que en aquell lloc estrany i obscur no se'ns mengin i no en tornem mai més.
1: I malgrat tot en som parents d'aquella gent que ja sabem que com nosaltres són un xic salvàtica. Però quina por que ens fa aquell mar que es mou de nit com embogit, que no s'atura, no se'n calma mai.
0: Gènova per nosaltres, que som del fons de la campanya, i el sol és un tresor escàs que el veiem poc, la resta és pluja que ens amara.
1: Gènova, com deia,

rius, gent africana, nàusea, fantasia. I mentre, a l'ombra dels seus armaris,

dead.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

demanes per què. Jo no em sento capaç, jo no tinc el que tens, jo no et puc explicar el que em passa per dins.

Els dies són curts i la nit s'ha calmat. És tan maco el món.

s'afereix de fum nocturnes amb transparència de l'anima, remoguda pel sospir de la ment que es mou d'una ala per comprovar el seu dormir, per comprovar el seu dormir. S'afereix de fum nocturnes on capbussa la meva ombra, de mirar-me el teu espí i el pes del desig mi tomba.

bon home d'aquí us havia recollit. Vam venir a viure a casa vostra, l'apartament de sota, i ens vam fer amics gairebé.

casa és sempre aquí. La segona de la cantonada. Fa uns anys que tot és tancat. Els veïns me miren a través les persianes. Herbes i velles publicitats volegen en el jardinet.

ni el to de veu que em deia cau d'orella. T'estimo i no deixis d'estar mai al meu costat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.